0: Doncs vinga, una setmana més que tenim ganes de donar-li a la cultura, ja sabeu, de tot allò que puguem, ens faci pensar, ens faci reflexionar i puguem veure, puguem riure, puguem plorar i puguem analitzar, i ho fem totes les setmanes amb l'Ariadna Giné. Ariadna, com estàs?
1: Bones, David, què tal?
0: Molt bé, escolta, content de poder-te tornar a saludar. A veure què ens portes aquesta setmana.
1: Sí, perquè, David, jo normalment us parlo de teatre i dels seus protagonistes, però avui us vull parlar d'una pel·lícula, d'un llibre i d'una història que ahir em va remoure. Mm-hmm. Jo t'explico.
0: Vinga.
1: Vaig anar als Cinemes Texas, a una sessió molt especial, a veure la pel·lícula La invasió dels bàrbars, que també va servir per presentar el llibre La invasió dels bàrbars, guió comentat, que és una obra que recull el guió de la pel·lícula i l'acompanya de documentació històrica i de memòria, etc. Llavors, a partir de ja, d'aquest divendres 9 d'octubre, ja es podrà veure aquesta pel·lícula als Cinemes Texas, que us animo a tots i a totes a anar-hi, perquè és una pel·lícula que ha aconseguit generar conversa, debat

0: interès entre un públic d'edats molt diferents. I doncs ara en el programa parlarem de la història que explica aquest llargmetratge, però jo, com sempre, David, vinc molt ben acompanyada sempre, sí, sí o no?
1: Sí, home, sí, jo com el xiste de l'Eugenio, si no hi queja no digo nada, o sigui, és que és així, és que sempre és meravellós.
0: Doncs en aquest cas vinc acompanyada del director de la pel·lícula, ell és el Vicent Monsonés i el tenim aquí. Vicent, benvingut.
1: Bravo!
2: Hola, què tal?
1: Bravo! Hola,
2: moltes gràcies, moltíssimes gràcies per tenir-me. Què tal, Ariadna? Moltes gràcies i moltes gràcies per venir a ir a acompanyar-nos amb la presentació del llibre i la pel·lícula.
1: Clar que sí, molt bé. Aquí sempre donem veu i volem potenciar la cultura ben feta i ja m'ha dit que estava molt bé. Dic, vinga, som-hi, que d'això n'hem de parlar. Clar que sí, Ariadna, digues.
0: Doncs, Vicent, ahir no vam tenir l'oportunitat de parlar després de la pel·lícula i del col·loqui, però que sàpigues que em va emocionar molt, vaig plorar i vaig sortir doncs, amb el cos remogut, com li deien al David, de la sala del cinema, no? I és que és una història que mira el passat per parlar-nos també del present. O sigui, això és així. I Vicent, no sé d'on neix aquesta invasió dels bàrbars. O sigui, quin és el moment que dius és que aquesta història l'he d'explicar?
2: Bé, la invasió dels bàrbars és l'adaptació d'una obra de teatre d'un bon amic meu que es diu Txema Cardenya, dramaturg de València, que es va estrenar l'any 2020. De fet, es va estrenar primer a Barcelona que a València, perquè es va estrenar el novembre del 2019 a la Sala Gaudí, aquí a Barcelona. Però al febrer jo vaig veure l'estrena de València i en veure-la, bueno, només la primera vegada que la vaig veure, l'estrena mateix, ja li vaig dir a Txema que havíem de fer una pel·lícula. Perquè el que fa Txema és explicar-nos molt bé en dos moments històrics. Un és la immediata postguerra a València, l'any 39, i l'altre és època actual, per un costat una història de repressió i per un altre una història de reparació i de memòria. No? Són dues històries que estan íntimament lligades del passat i el present i que ens ajuden a entendre com les accions del passat tenen unes conseqüències en el present i com és de necessària la memòria també per curar tantes ferides que encara segueixen obertes.
1: Que bo, i m'agrada aquest... Ara ens ho expliques, Ari, que el tema és que a mi m'interessa molt això de que el concepte, no?, de que l'acció sigui curar, no? Intentar que sempre hi hagi aquesta actitud d'entendre, no?, possiblement, oi, Vicent?
2: Sí, bé, a mi quan vaig veure l'obra de teatre, perquè l'obra... Txema fa una cosa que a mi em va interessar molt, que és que utilitza fets de la realitat, fets històrics, per a posar en context aquestes històries de passat i present. No? Un fet històric innegable és que a l'inici de la guerra els bombardejos feixistes sobre Madrid van provocar que el govern de la República organitzara un moviment de salvaguarda de les obres d'art, no?, del patrimoni artístic espanyol, diguem-ne, però sobretot del Museu del Prado, i totes aquestes obres es van dur a València. Després de València van anar a Barcelona, a Girona, fins a Ginebra, on van anar la major part d'elles, però moltes van restar a València. Així que això és un fet de la realitat, i un altre fet de la realitat és que un d'aquells quadres que es diu La invasió de los bárbaros, un quadre real que va existir, es va llançar a perdre durant la guerra, es va destruir, suposadament, i és un dels protagonistes de la nostra pel·lícula.
1: Que bo.
2: Txema el que feia era una reflexió sobre l'expoli del patrimoni, l'expoli dels vencedors sobre els vençuts. Posava molt d'èmfasi en això, però a mi, quan vaig veure la pel·lícula, em va durar el cap totes aquelles històries que m'explicaven els meus avis que van viure al centre de València durant la República, la guerra i la postguerra. No? I ells me contaren històries que no li havien contat a ma mare, que era la seva filla. Havien esperat a una tercera generació per explicar-los tot el patiment, tot el silenci, tota la por que van haver de viure durant la postguerra i durant la dictadura. I jo em vaig veure amb la necessitat de posar en context històric aquella història bàsica de l'obra de teatre, més que res per fer un homenatge a aquella generació dels meus avis, no? Que entenc que és una generació que va ser molt valenta, que va ser la primera generació que va veure un intent real a l'estat espanyol per tindre una democràcia, que va ser la Segona República, que se va il·lusionar amb tot allò, no? amb la igualtat, amb les oportunitats, amb els drets.

0: No, en la conquesta de drets que suposava la democràcia de la república, però que van veure tot allò malbaratat i perdut a causa del feixisme i de que la dictadura va guanyar la guerra. No? Així que aquest homenatge cap a la generació dels meus avis era el que em va moure a escriure el guió per contar una història que no havíem estudiat als llibres de text, que ningú no ens havia explicat, la història de la repressió en la immediata postguerra, i que jo coneixia pel que m'havien dit els meus avis, per aquelles coses que no havien contat a ma mare, però sí m'havien contat a mi, no?
1: Sempre els conflictes són terribles, però en aquest cas i en el de la Guerra Civil Espanyola, una de les claus, sens dubte, és les conseqüències posteriors, no? Que això és el que a mi sempre em posa els pèls de punta. Ariadna, com vas viure l'experiència de veure la pel·lícula?
2: Home, l'experiència, bueno, ja ho he dit al principi, que vaig plorar... Bueno, jo sóc de llàgrima, anava a dir fàcil, però és que en aquest cas, és que no és que era fàcil, és que era necessària, eh? En aquest cas, vull dir, el Vicent ho ha explicat d'una manera que, innegablement, jo crec que fins la persona més dura també segurament li va caure la llàgrima en aquella sala ahir. I ara, justament que parlava això de que és una història que potser a les escoles no t'explicaven, aquesta pel·lícula aborda, doncs això, la memòria històrica que ha aconseguit arribar a més de 60.000 espectadors a País Valencià. I una dada especialment significativa és que també ha arribat a 10.000 alumnes de secundària i batxillerat entre aquest públic. Llavors, també, doncs, és també important aquest fet que la pel·lícula explica una part d'història que potser en el seu moment a l'escola no es va explicar. Doncs, aquests alumnes que ja han passat a veure aquesta pel·lícula, no sé quina és les reaccions que us heu trobat, Vicent, en els col·loquis després amb els joves que han passat per aquestes sessions, aquests alumnes de secundària i batxillerat, al veure aquesta història.
0: Doncs t'he de dir que majoritàriament la reacció ha estat molt bona. És cert que els alumnes que venen a veure la pel·lícula són, que a més sempre venen a la sala de cinema, però nosaltres volem mostrar que la nostra cultura, o sigui, la cultura, el cinema valencià en llengua catalana mereix veure's al mateix nivell que qualsevol altra pel·lícula que ens arriba de fora, que és una obra de veritat, és una pel·lícula gran, és una pel·lícula que mereix estar en les sales comercials, i també perquè vegin que la seua cultura, la seua història, la seua identitat té la possibilitat de veure's a aquest mateix nivell, no? Que no pel fet de ser una pel·lícula valenciana l'anem a ensenyar en els instituts en una pantalla petita, no? Jo vull que visguin aquesta experiència. I el que vos dic és que soc molt optimista perquè la recepció per part dels estudiants, tot i que estan vivint una època, una edat, són adolescents i el que volen és passar-ho bé i distreure's i és gent dispersa, diguem-ne, a lo millor quan comença la pel·lícula els veus que entren molt contents perquè, òbviament, en lloc d'anar a classe estan anant al cinema, que ho fem en matinals, però quan acaba la pel·lícula estan tots clavats al seient, molts emocionats, plorant, com l'Ariadna, no?
1: Que bé,
0: I la veritat és que sí, i també sorpresos, perquè ens comenten que no s'imaginaven que coses que conten la pel·lícula hagueren passat al seu país, no? I bueno, hem tingut també la sorpresa perquè sovint anem a fer una presentació a alumnes d'institut a algun poble de València, perquè portem la pel·lícula també a pobles on no n'hi ha sales de cinema comercials, i allí és l'Ajuntament, en la Casa de Cultura o en l'Auditori Municipal qui posa la pel·lícula, i ens hem trobat la sorpresa de que quan anem a la vesprada a presentar la pel·lícula, a fer col·loqui, n'hi ha molta gent gran que ve i ens diu: me l'ha recomanat el meu fill.
1: Que bo.
0: O la meva filla, que han vingut avui de matí, han vist la pel·lícula i m'han dit que no me la puc perdre, no? Així que, en realitat, llevat el, diguem, del gamberrisme i ser natural, no? Que sempre n'hi ha en alguna classe, n'hi estan els tres o quatre, que a lo millor no atenen, però bueno, no atendrien a la pel·lícula ni a res,
1: correcte,
0: que a lo millor estan a una altra. Sí. La major part dels joves mostren interès, s'emocionen amb la pel·lícula, i a més puc dir que senten un cert orgull de veure que és una pel·lícula valenciana,
1: clar,
0: és a dir, que els pertany, no? Que és que forma part de la seva cultura, i que és una pel·lícula molt digna, que es pot veure molt bé i que pot competir en sales comercials amb qualsevol altra pel·lícula, siga espanyola, europea o americana.
1: Fantàstic. O sigui que en aquest cas han dit allò

0: tens que veure la pel·lícula literal, eh? Perquè ara diuen molt això de literal i aquestes coses, o sigui que bona senyal, bona senyal que ho estiguin. Em sembla fantàstic.
1: Literal, sí, senyora.
0: L'has de veure, però literal, eh? Bueno, doncs escolta, és important. I aquest orgull, perquè això pot portar, no?, a que, qui sap, si alguna d'aquestes personetes que ha vist la pel·lícula no només vulgui algú, doncs, indagar més en preguntar, no?, a familiars, que això sempre em sembla interessant, sinó que també potser despertes l'interès en algun al cinema, i això sí que em sembla que és absolutament necessari, veure que una pel·lícula et pot fer viatjar, no?, amb tantes emocions, no?, com bé dieu, d'aquest plorar, que és una reacció a un sentiment que estàs tenint, o sigui que és saníssim tot això, eh? Que sí?
1: Sí, sí, però és que a banda hi ha una qüestió en la pel·lícula que vull comentar-vos, perquè Ariadna ha fet esment de la capacitat didàctica que té, no? I com els professors de secundària ens han ajudat molt, uh-huh, perquè des del primer minut ens van dir que amb 2 hores de pel·lícula els estem estalviant 2 setmanes de lliçons, no? I és perquè el guió està molt documentat, que és el que expliquem en el llibre. Jo no em vaig permetre, no em volia permetre incloure en el guió elements o accions o circumstàncies que no poguera demostrar que estaven inspirades o basades en fets reals o que eren qüestions històriques, mm-hmm, que havien passat així tal qual. I de fet, això va ser la major dificultat de l'escriptura de guió, no? Jo, el context històric, volia que tot el que passava, que ningú em poguera retreure que ens estaven inventant coses. I precisament això fa que la pel·lícula siga molt densa, perquè n'hi ha molts detalls, mm-hmm, però és que tots els detalls que s'expliquen són qüestions reals, reals que van passar, que nosaltres podem demostrar i que en el llibre recollim d'on hem tret tota aquesta informació. Així que a l'hora de passar la pel·lícula davant del públic jove, té aquesta vessant educativa, sense dubte, però jo penso que la gent gran també la veu amb emoció perquè li veu la versemblança, no? Entenc que la pel·lícula està explicant una història real.
0: Molt interessant.
2: La gent que la vagi a veure, jo els vull dir que, sisplau, justament en relació que està explicant el Vicent, és que es quedin fins al final de la pel·lícula, no al final de quan surten les lletres i ja la gent se'n va. A vegades, hi ha molta gent que ho fa. Sisplau, quedeu-vos fins al final perquè comences a plorar en una escena, que no diré, però és que acabes que quan surten les lletres, que surten unes imatges que no vull desvelar, perquè no sé si es pot, t'has de quedar fins al final a veure, perquè la plorera segueix fins allà, perquè és l'autenticitat que ara mateix ens estava explicant el Vicent. O sigui, s'ha de veure fins que s'encenguin les llums de la sala. No marxeu abans, sisplau, perquè seria un pecat i us perdríeu la realitat i l'autenticitat.
0: Ariadna, tu que sempre estàs, doncs, acostumes a anar sola per poder fixar-te en les reaccions de la gent, no? Uh-huh. No només la teva en aquest cas, que ja, doncs, ens transmets aquestes emocions que vas sentir, sinó que vas... Sí. Què veies en la gent? Que es quedaven... Trigaven un temps en parlar a la persona que estava al costat, que això és molt significatiu?
2: Doncs mira, en aquest cas, com era una sessió especial, després de la pel·lícula hi havia un col·loqui. Llavors, clar, la gent no va marxar i en el col·loqui el públic va poder expressar les seves emocions i va poder parlar amb el Vicent, també amb un dels actors que surt a la pel·lícula, que és el Pep Montner, que, per cert, us volia comentar també que jo estava assegut al costat del Pep, perquè a part el conec personalment, i estàvem asseguts al costat, i jo vaig començar a plorar des d'una escena ja fins al final. Ai. I quan es van encendre les llums, el Pep em va veure plorar. I llavors li dic, ai, Pep, ja sé que fa estona que estic plorant, ho sento. I em diu, Ariadna, jo, que surto a la pel·lícula i que l'he vist diverses vegades, cada vegada que la veig també m'emociono i també se'm salten les llàgrimes. Així que, o sigui, perquè veieu que quan ho dic allò amb pura fermesa, perquè fins i tot un dels protagonistes de la pel·lícula que estava allà assegut també es va emocionar, em va veure plorar i va dir, tranquil·la, que jo cada vegada que veig la pel·lícula també em passa. Així que la sensació de després, en el col·loqui ja es va veure que el Vicent estava allà fent les explicacions, com la gent, Vicent es va emocionar i, bueno, estava molt interessat en tot el procés i tota la història.
1: Sí, us he de dir que nosaltres, òbviament,

0: perquè com no tenim la capacitat ni el muscle econòmic, no, per a fer una gran promoció en mitjans, no tenim els diners per a fer-ho, sí que fem moltes presentacions i anem personalment a fer els col·loquis amb el públic. I una de les coses que més ens diuen la gent del públic és gràcies. Ens donen les gràcies per haver fet la pel·lícula, perquè no hi ha col·loqui en què no trobem alguna persona, generalment gent gran, que ens explica la seva història personal. I ens diu que allò que estem explicant en la pel·lícula li ha remogut molt, perquè li ha fet... O sigui, hem estat contant d'alguna manera la seva història. De fet, la setmana passada, sense anar més lluny, vaig presentar la pel·lícula a un poble de la província de València, que es diu Real de Montroi. L'auditori municipal estava ple, hi havia moltíssima gent, perquè ja vos dic que a València la pel·lícula, afortunadament, s'ha convertit en un petit fenomen de masses, no? En un fenomen cultural. I com jo l'he vist tantes vegades, jo estava fora esperant que acabara la pel·lícula amb el projeccionista. Estàvem a la porta de l'auditori i quan faltaven 20 minuts va sortir una dona molt major, molt gran, que anava caminant amb un andador, tindria més de 90 anys, i anava plorant a llàgrima viva.
1: Ostres.
0: Bueno, n'hi havia uns esglaons per a poder eixir d'allà, la vam ajudar a eixir, jo estava una mica acollonit perquè dic, hòstia, a veure què li ha passat, se troba vostè bé, què li passa? I em va dir que no podia seguir veient la pel·lícula perquè li havia remogut molt, que li havia portat molts, molts records, i que moltes gràcies per fer-la perquè era necessària, no? Clar, aquest tipus de testimonis són els que fan que hagi pagat la pena una trajectòria tan dura com és aixecar una producció des de València en llengua catalana sobre un tema tan polèmic, entre cometes, com és la memòria històrica, que no hem comptat amb ajuda de distribuïdors, ni de mitjans, ni de televisions a nivell nacional, diguem-ne, però que després de tot l'esforç, veure que el públic reacciona així és colpidor i és emocionant, no?
1: Fantàstic. Doncs, Ariadna, explica'ns com podem fer per veure-la.
2: Doncs mira, a partir de ja, aquest divendres 9 d'octubre es pot veure en els cinemes Texas diferents horaris depenent del dia que hi vagis. Jo, per no manejar-vos, el que us diria és que la gent que estigui interessada, que espero que en sigui moltíssima, vagi a la web de l'Espai Texas i que escolleixi el dia i l'hora, perquè són diferents horaris, és a dir, hi ha alguns dies que és a 6:15, com hi ha altres dies que és més d'hora, cap al migdia, hi ha diferents també preus, així que el millor és anar a la web, agafar l'horari i el dia que vagi millor i que, si us plau, que no se la perdin, perquè ara, avui en dia, el cinema va d'aquesta manera, que si quan té més públic, doncs més temps està, etcètera, no? Ara ha canviat completament la manera de
1: Sí,
2: projectar
1: d'exhibir.
2: les pel·lícules, i llavors doncs, estaria molt bé que anéssim tots i així que pogués estar temps i temps, no? Així
1: Molt
2: que
1: bé.
2: no us ho perdeu, no us ho perdeu perquè està molt bé.
1: Doncs aquí intentem sempre donar aquest granet de sorra per ajudar aquest projecte que com deies, doncs, és molt difícil. Una pel·lícula és molt cara, és molt difícil, un projecte que costa molt de fer, però quan hi ha una motivació i ni que sigui van havent aquestes recompenses, doncs imagino que va tornant tota aquesta energia que hi has posat, Vicent. Així que moltíssimes gràcies, te desitgem molts èxits i que, bueno, quan ja portis mesos en cartell i a tot arreu, doncs podem fer una altra entrevista ja, no sé si de cara als Oscars no, perquè ja han seleccionat la pel·lícula, però a veure si podem fer que la pel·lícula arribi ben lluny. Així que moltes gràcies i fins ben aviat.
0: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres, Ariana, David. Per a mi ha estat un goig i un plaer i sempre que vinc a Barcelona em trobo com a casa, així que moltíssimes gràcies.
1: Fantàstic, doncs que vagi molt, molt bé, adéu-siau. Doncs Ariadna, fabulosa, fabulosa aquesta proposta que ens portes aquesta setmana. Així que,
2: Sí.
1: bueno, t'esperem ben aviat amb més històries que ens expliques així de bé. Fins ben aviat, Ariadna.
2: Adéu-siau, que vagi bé.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Aquesta sonava a l'any 96 i segur que la recordeu. Doncs era la tercera que més escoltava a aquestes alçades de l'any 1996 al Regne Unit. I és que el Regne Unit sempre ens ha portat, acostumaven a trigar unes setmanes en arribar al nostre país, però era una època en què la música britànica, doncs, era la que dominava el món. I és que fixeu-vos, aquesta era la tercera cançó més escoltada, els Deep Blue Something, amb el seu Breakfast at Tiffany's, que no només va assolir el tercer lloc, sinó que també, doncs, va sonar a les nostres llistes. Però és que en el número 2, va, vinga, aviam si imaginem quan comenci a sonar, quin estava en el número 2.

Doncs siguen les Spice Girls amb el Say You Be There. Cançons que, clar, ara... Ah, sí, home, i tant, me'n recordo. Doncs fa uns quants anys, calculeu, 96, l'any que estem, doncs quants anys han passat. Doncs aquesta, en aquest, unes, aquestes alçades d'any, però de l'any 1996, a principis d'octubre de 1996, era la segona més escoltada al Regne Unit.

Doncs la promesa de que hi siguis, perquè la que estava en el número 1 és una cançó que a mi m'encanta, dels Boyzone, que porta per títol Words, paraules.

Doncs això, èpoques en les que es vocalitzava una mica més que ara actualment, tot i que la música, evidentment, va canviant de dècada en dècada. Avui, les tres que ho estaven patant, una primera setmana del mes d'octubre de 1996 al Regne Unit.

Ens agrada explicar-vos paraules, words, totes les matinades, fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, a nits, de Ràdio Seguim.

0: final d'any doncs estarà a l'alçada de l'Odissea, de Spider-Man i de la Bola Negra, evidentment.
1: Sí, sí, a mí me deja perplejo de todas formas, fíjate, que

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
1: Gabriel Jesús.
2: Què? M'encanta el fitxatge.
1: Ah, sí?
2: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
3: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
4: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
1: Ah.
4: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
1: També.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant amb Dani Martín, Cors 89, fent debats, que és el que ens agrada fer aquestes hores, sobre la tecnologia, el món canviant, com van canviant totes les situacions, i que és bo, doncs, aquí intentem generar debats, més ens agradaria que tots els oients poguessin dir la seva, però intentem sempre buscar els dos punts de vista, els dos principals, i després n'hi ha molts més, però és evident que la tecnologia, el preu de la vivenda, per exemple, com comentàvem abans, o també el tema de l'ús de les intel·ligències artificials, doncs són temes que estan al carrer i que se n'ha de parlar, i al contrari, mirar quants més punts de vista millor. Qui destaques més, Dani, avui, aquesta setmana?
1: Pues mira, a ver, es que tengo un melón que podríamos abrir porque también tiene relación con la IA antes de entrar en videojuegos.
0: Pues
1: no
0: venga.
1: ¿Quieres abrirlo?
0: Sí, somi,
1: fíjate, va. Te voy a contraponer las declaraciones de Sam Altman, sí, sobre el futuro de la IA.
0: Dice, el mundo de la IA... un desalmadón, que sí, digan algunos que es, pero sí.
1: Dice, el mundo debería aceptar algunas cosas malas a cambio de los beneficios de la IA. ¿No? Un poco de lo que veníamos hablando.
0: Sí.
1: Dice que reconoció que la IA puede derivar en ciberataques, estafas y usos indebidos de sus agentes. Dice, aún así, considera que esos problemas deben asumirse mientras no impliquen una pérdida grave de control. Pero fíjate que con esto te lo enlazo con otro titular. Que junto con lo que dice Altman, también estaríamos de acuerdo en tener esta pérdida. Y habla de qué es el debilitamiento, la manera que la IA puede acabar con el ser humano y por qué algunos expertos creen que ya ha empezado.
0: Uh-huh.
1: Bien. ¿Qué sería este debilitamiento? Y que ya se está dando. Erosión gradual de nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de planificación e incluso nuestras habilidades emocionales. ¿Eso también lo debemos aceptar, entonces?
0: Es interesante. Jo et seguiré fent l'exemple, a veure si m'ho compres, i els nostres oients, del que dèiem abans, no? Sobre tu vas a un restaurant i no saps si han cuinat, doncs, el mètode tradicional, amb una olla, amb un... doncs a foc, o amb un robot de cuina que els hi ha facilitat algunes feines perquè puguin ser, per exemple, més creatius, no? I puguin delegar processos al robot de cuina, que no s'equivoca amb el temps, que ho sap allò, mira, ja tinc aquest d'això i ara elaboro una altra cosa. Llavors, això va per una banda. L'element que jo posaria aquí seria el cuiner o la cuinera té l'obligació de saber-ho fer tot a l'antiga usança. És a dir, que si un dia no va la màquina, doncs ho sàpiga fer, sàpiga bullir l'arròs, sàpiga preparar el que sigui. Ara, que el dia que va, doncs la fa servir perquè el farà ser més productiu. I igual trigarà menys temps en portar-te el menjar a taula, que això també t'agrada com a client. Això és una possibilitat. Dani, endavant.
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate, o sea, uno de los ejemplos que pone la noticia, y entonces ahí ya te añado mi opinión, es con el tiempo,

0: ya te digo, exdirectivos. También muchas veces cuando hablamos de exdirectivos de este tipo de compañías son una de dos, o porque se han apartado ellos o ellas mismas por la línea editorial que estaba cogiendo la compañía y que no iba con su filosofía, o han sido apartados. Porque al final, si vas contra el interés económico y empresarial, eres un estorbo. Pues te invitan a irte. Entonces, claro, lo que comenta es, dice, somos personas a las que les gusta coleccionar y mostrar lo que tenemos a los demás. Ahora la conversación cambia a si los juegos son de tu propiedad o tienes acceso a una licencia digital. Si no puedes vender tu juego, significa que no te pertenece. Y si no te pertenece, ¿qué es lo que estás comprando realmente?
1: Sí, sí, totalment d'acord. És una pregunta molt, molt sàvia. Perquè si no és com un lloguer, no?
0: Claro, és una licència temporal. I ahí és donde...
1: Però un lloguer al preu de compra, ja, sense fer paral·lelismes ara amb el tema de la vivenda, no?
0: Así es. Y claro, es que a todo esto hay voces de que si la nueva generación valdrá 1.000 euros. Hay quien dice que dice, pueden pasar dos cosas. Y una es verdad que se está un poco cociendo. Que es una crisis similar, se puede venir una crisis similar en el sector de los videojuegos a la que hubo en los 80. Que digamos, el universo videojueguil estuvo colgando de un hilo. Evidentemente, yo creo que desaparecer como tal no, pero que se pueda dar, porque el ritmo es insostenible, a más cierres de compañías y que al final baje el número de creaciones de videojuegos, etcétera, porque es que lo que estamos teniendo, por ejemplo, a final de este año, en este último trimestre, es una aberración de lanzamientos.
1: Sí, sí.
0: Y por otro lado, dicen, si no pasa esto, se va a convertir en algo más elitista. Vamos a empezar a hablar de consolas a precios de 1.000, 1.500 euros y precios de juegos de 100 para arriba.
1: Claro.
0: Entonces, hay quien dice que no se augura un buen futuro para el sector.
1: Bien curioso, ¿eh?
0: Entonces, habrá que ver porque al final aquí también tiene mucho que decir el consumidor.
1: Jo per buscar un altre paral·lelisme sobre un tema que a vegades hem comentat, de buscar les similituds doncs, amb el que va ser, per exemple, el tema dels llibres, quan va aparèixer el digital, no? Que semblava que s'acabaria la venda física, i allà Nanai de la Xina, precisament va ser, després d'una petita crisi, la venda de llibres està pràcticament igual que abans, i el que funciona menys és lo digital, perquè la gent al final vol tenir el llibre, i el vol guardar, i el vol tenir en una estanteria, perquè quan el torni, no, que el pots tenir a la biblioteca digital, déjate, que igual se'm borra, i jo el llibre sé on està, i el puc tocar, i hi ha fins i tot gent que li agrada olorar el llibre, no? Per tant, aquest tenim un exemple. Tenim un altre exemple, Dani, que és el del cinema, no? És que la gent no va al cinema, ja, és que és molt car, tota una sèrie de coses, sí, sí, però s'estrena La Bola Negra i bat tots els rècords. I la gent va en massa al cinema. Per tant, hi ha molts factors aquí. És a dir, que és també complex des d'aquest punt de vista de... És un problema de preu del videojoc o de que la gent vol tenir la sensació, no? Perquè a vegades anar al cinema sí que no és com comprar-te una pel·lícula, no? Però clar, no és el mateix per entendre'ns el que et valdria una entrada que comprar-lo, tot i que a vegades en els últims anys que la gent comprava en DVD quasi et sortia més a compte comprar la pel·lícula que anar-la a veure al cine. Vull dir que és molt complex el tema dels preus i què tens, no? Perquè també ens podríem preguntar, bueno, però quanta gent en el seu moment, cosa que no passa amb els llibres, es va comprar la pel·lícula en VHS, Quien te habla ha arribat a comprar la mateixa pel·lícula amb VHS, amb DVD i amb Blu-ray. I després, com no tinguis l'aparell reproductor, és com si no tinguessis res.
0: Ahí está. Pero fíjate, me comentas también ese ejemplo y, por ejemplo, la llegada de canales de streaming sí que, por ejemplo, en este sentido afectó al mercado físico de películas o series.
1: Sí, sí, está claro.
0: O sea, por un lado,
1: no, no, el streaming el que es va carregar és la compra física de les pel·lícules. Sí. Tot i que ara hi ha qui opina que podria o hauria de tornar precisament perquè no tens cap garantia de que l'empresa de streaming que ofereix aquella pel·lícula la segueixi tenint al catàleg sempre. Encara que tu paguis tots els mesos, eh? Vull dir que potser ens vam precipitar una mica en tirar tots els DVDs perquè ja lo tenies...

0: Avui volem parlar d'una comèdia que posa el focus en una realitat molt identificable, que és la pressió de ser bons pares, de complir amb les expectatives dels altres i de mantenir unes relacions que potser ja fa temps que ens resulten més una obligació que no pas un plaer.
1: Es diu Els Plans. És una obra escrita i dirigida per Iago Alonso, juntament amb Eva Mor, i que torna al Teatre Gaudí de Barcelona després d'una primera temporada d'èxit. Jo no sóc pare, però en molts moments sí que em vaig sentir identificat amb el que passa en aquesta obra de teatre. Això de quedar bé perquè sí, no va amb mi. I és el que passa, en certa manera, en aquesta trama que recomanem avui a tota l'audiència.
0: Doncs intentarem parlar de seguida amb el director d'aquesta obra, que és el Iago Alonso, però ja tenim preparada una de les actrius, la Judit Malet. Judit, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Gràcies.
0: Explica'ns una mica què és això dels plans. Què podem veure quan anem a veure-us?
2: Doncs mira, Els Plans és una comèdia, tal com parlàveu, sobre dues parelles que són amics, no? un grup d'amics, que són amics però perquè les seves filles són amigues a l'escola.
0: Sí.
2: I llavors coneixem com dos mons totalment diferents, plantegem com dos grups d'amics, o sigui, dos parelles d'amics que són totalment diferents entre ells i que no entens molt bé perquè són amics, però ho són, i veus que uns volen deixar de fer plans amb els altres, no? I llavors es comencen a inventar tot d'excuses i situacions per intentar desvincular-se d'aquest grup, no? I bueno, de sobte comencen a sortir tot de veritats que estaven allà ben amagades, ben arrelades, i bueno, que això ens passa no només amb aquest tipus de context, sinó també en les relacions que tenim amb amistats o inclús entre familiars, que a vegades no costa de gestionar les relacions interpersonals i parla una miqueta d'això des d'un punt de vista còmic, també des del punt de riure'ns una miqueta de situacions absurdes que també vivim una mica.
0: És que estava pensant a Judit, la gent que ens està escoltant, es deu sentir tan identificada,
1: sí.
0: Perquè jo mateixa, com a mare, em sento molt identificada. Aquesta obra, Els Plans, parla d'aquestes dues parelles que s'han fet amics a la força.
1: Però passa una cosa interessant, aquestes dues parelles, Judit, que és que són com millors amics de cara a la galeria, és a dir, uns de cara als altres, perfecte, però quan es tanquen a dins a casa comencen a treure els drapets d'aquella altra parella, que en realitat són els seus amics de l'ànima, no?
2: Sí, totalment. Bueno, són aquestes relacions que a vegades no entens molt bé perquè ets amiga d'aquesta persona, però ho ets, o perquè la vida t'ha portat, no?, d'aquella manera, i que al final t'ho passes bé, vull dir,

0: a vegades no acabes de congeniar molt per com ets a nivell identitari, no? Amb personalitat, amb l'altra persona, però al final acabes estant una estona amb aquella persona i estàs a gust i estàs bé, però és d'aquestes quedades que fan mandra a vegades, que
1: Sí.
0: fa, però perquè són molt diferents, no? Però alhora també tenen coses en comú i llavors també és trobar aquestes coses en comú i donar-li valor a aquestes coses en comú, però que van sortint a mesura que va passant tot aquest sopar, no? Perquè ens trobem en un sopar amb d'aquests amics i és molt divertit, la veritat.
1: És que sense fer cap spoiler, Judit, fins i
0: Clar.
1: tot s'inventen coses de la seva vida personal per evitar fer plans amb aquests amics. És que és tot portat una mica a l'extrem, o no?
0: Sí, totalment, totalment. Bueno, i que t'acabes plantejant com mil excuses. L'altre dia ens feien preguntes de quina excusa posaríeu vosaltres, no? I cadascuna va dient una barbaritat. Però és que realment jo m'he trobat alguna vegada, em sap greu dir-ho així, però és veritat que alguna vegada t'has trobat amb... bueno, què li dic? I li acabes dient una absurdesa o una barbaritat que no és veritat, però la dius per intentar, pues, passar una mica la situació
1: És
0: com
1: el que
0: pots.
1: t'anava a preguntar, si a tu t'ha passat, si t'has inventat alguna excusa heavy per fugir d'algun plan.
0: Sí, no sé si ho vull dir en veu alta ara mateix, la
1: No
0: veritat,
1: diguis amb
0: perquè no
1: qui i ja
0: sé
1: està.
0: ningú.
1: Has dit
0: No, no, la...
1: moltes.
0: No, moltes no, perquè les meves amistats les aprecio molt, però certament alguna vegada m'hi he trobat amb la situació i segurament que tots. I el guai dels plans també que té és que són quatre personatges que són molt diferents entre ells i crec que d'alguna manera tothom es pot sentir interpel·lat alguna vegada amb cadascun d'aquests personatges. I mira que són això, ben diferents, alguns més realistes, altres que dins el realisme però tenen com una actitud més... més personific... bueno, no sé, més extrem... perdona,
1: No, tranquil·la.
0: Bueno, més
1: M'has portat a
0: diferent,
1: l'extrem,
0: perdona.
1: sí. Sí.
0: Sí, més portada a l'extrem, exacte. Però tot i així, et sents... pots arribar a empatitzar amb cada un d'ells, saps?
1: Doncs mira, Judit, crec que ja podem saludar el Iago Alonso, que és l'autor i director d'aquesta obra. Iago, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Iago, escolta, com neix els plans? No sé si és una experiència personal o va néixer així de casualitat.
2: No, bueno, neix una mica per culpa d'un dels actors, que a més és el productor de l'obra, que és
1: Sí, sí.
2: el Roger Cantos, que jo no recordo, crec que va ser com a mitjans de gener o cap a finals de gener, em va trucar, de l'any passat, parlem,
1: Sí.
2: em va trucar i em va dir m'agradaria molt fer-te un encàrrec per una obra, pots un màxim de quatre personatges, però hi ha el problema que l'hauríem d'estrenar al maig.
1: Ah.
2: I clar, va ser una mica, doncs, ostres, vale, doncs tenim 4 mesos per escriure un text, assajar amb els actors, etc. I la veritat és que vaig trucar a l'Eva Mor, que és amb qui hem escrit el text, perquè jo no em veia en cor de fer-ho tan ràpid i sol, i els dos ens trobàvem com en un moment personal molt semblant, de separant-nos, pares de fills, bueno, una mica com atabalats, i durant un mes i mig ens va servir com una mena de teràpia escriure el text. I així neix una mica.
1: Que
2: I
1: bé.
2: està bastant... Una mica era... No són vivències personals, però sí de tot el que teníem al voltant. O sigui, no és directament et podria dir, ah, mira, doncs això és que ho he viscut jo. No.
1: L'amic
2: Però
1: d'un
2: de
1: amic
2: tota la
1: d'un
2: gent
1: amic,
2: que tenim
1: no?
2: al voltant, sí, ha sortit els plans.
3: L'obra retrata, i ho dèiem ara, aquesta relació entre aquestes dues parelles, però també aquesta vida que hi ha en el WhatsApp, en els grups de WhatsApp dels pares i mares de l'escola. La Míriam n'és testimoni perquè té fills en edat escolar, l'Ivan Gustem és el nostre tècnic també, i el Gerard va en camí. És un món a part, no, aquest?
2: Sí, sí, clar, és que jo crec que això hi ha dos tipus de persones, els que estan en un grup de pares i els que no.
1: Els afortunats que
2: I
1: no.
2: està, sí, i està en un grup de pares de l'escola, doncs et canvia la vida. No, no, i molts cops no podem dir qui és millor. I aleshores, clar, en això estàvem, és que ho estàvem vivint molt en primera persona. I de fet han sortit durant molt de temps, han anat sortint molts memes i vídeos virals de grups de pares,
1: Sí.
2: però sempre hi

0: Ja passa alguna cosa al grup de pares que estàs tu que supera qualsevol cosa que tu hagis pogut veure o llegir. I és mare meva. I clar, és com un món, és un submón, perquè clar, allà es junten tots els pares, que normalment els pares, si una cosa tenim o tenen, pares i mares, és que protegiran la seva criatura davant de qualsevol cosa. Aleshores, el material que hi ha en aquells grups és molt sensible. I per això donen tant de joc, jo crec.
1: Doncs avui precisament estem preguntant a la nostra audiència per aquests grups de pares, aquests grups de WhatsApp que són normalment horribles. Voleu que escoltar què diu la nostra audiència?
2: Sí.
1: Vinga, va.
0: Sí.
3: Bon dia. O sea, escucho a la gente hablar de eso y digo, pero qué tonterías decís. O sea, preguntar en un grupo y esperar a que todo el mundo te conteste, pero de como toda la vida, vas y le preguntas a la profe si has perdido las cosas. Yo, o sea, mis hijos han sobrevivido, han pasado y no hemos tenido que tener un grupo de WhatsApp de los padres, todos dando la lata. Escucho a mi cuñada a veces. Y preguntan que los deberes de no sé qué, los deberes, oye, los niños se tendrán que espabilar, pienso yo, que a lo mejor ya me pillo muy mayor para esto. Y los de los amigos es que no los apago, pero sí que es verdad que a veces pone uno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y por la noche, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pero bueno, me lo tomo en gracia, porque como son los amigos y es un grupo un poquillo más cerrado, no son 20 personas, pues claro, no pasa nada. En el de la familia, pues ponemos tonterías, así, normal. Yo creo que lo de toda la familia. Hasta luego.
1: Doncs aquesta és alguna de les històries que ens expliquen a la nostra audiència. Iago, Judit, no sé si a vosaltres us ha passat a la vida real, a un grup de WhatsApp, d'amic, de veïns, del col·le.
2: Jo he de dir que tinc la meva família, el meu grup familiar, que nosaltres ens diem el bon dia cada dia.
1: Uf!
2: Cada dia. És molt fort. Bueno,
1: Déu
2: jo
1: n'hi
2: depèn del dia, depèn de com em pilla, però sí. Em fa molta gràcia. Pensava que era l'única, però veig que no, que
1: No,
2: això
1: no,
2: es
1: no,
2: repeteix
1: veus.
2: en diversos
1: Jo
2: cercles.
0: estic en un grup de WhatsApp i hi ha una persona, és un grup que cada cop té menys moviment, però hi ha una persona que cada dia, a primera hora del matí,
1: Diu bon
0: cap
1: dia.
0: allà a les 7 o les 8, no, posa la previsió del temps.
1: Ah, molt
0: Ah!
1: bé. Ah, bueno, això està bé. És útil.
0: Sí. A part, és una persona coneguda, no diré el nom, però cada dia posa la previsió del temps. I estic en un grup
1: Meteoròleg?
0: que... No, que va.
1: Va.
0: Però és un grup que realment ara hi ha menys moviment, n'hi
1: Sí.
0: ha, però n'hi ha menys. El que ens unia en aquest grup, aquesta persona ja no hi és, i aleshores mantenim el grup igualment, i allà tenim la previsió meteorològica cada matí.
1: Doncs avui ha
0: I he
1: estat
0: de
1: el
0: dir
1: seu
0: que
1: dia.
0: ja... Sí, es porta una
1: Sí.
0: setmaneta i he de dir que quan no apareix, la previsió és, hosti, què ha passat?
1: Em falta alguna cosa, sí.
0: Però sí, allà està.
1: Déu.
0: 2 anys
2: Jo
0: posant
2: també
0: la previsió al temps.
2: he d'afegir que hi ha també la típica persona que envia aquests xistes, aquestes bromes, que són en format d'imatge, que
1: Sí.
2: són dolentíssims. I de cop t'envien, t'avassallen amb aquestes imatges, i
1: O...
2: normalment aquesta persona és el meu pare, la meva família, eh?
1: O les cadenes de si no ho envies a 17 persones, tindràs mala sort durant 7
2: Sí,
1: anys.
2: totalment.
1: L'obra parla també de la pressió de ser bons pares. Què suposa això de ser bon pare o bona mare? Quin és el límit?
0: Jo crec que depèn
2: Bueno,
0: de les persones. És que no hi ha
2: sí.
0: límit, jo crec.
1: Depèn
0: Digues,
1: de cada
0: digues, Judit.
1: família, no?
0: Sí.
1: Digues, Judit.
2: No, jo anava a dir que... Jo no sóc mare i per tant no ho puc saber, però sí que realment amb amistats que estan començant a ser, bueno, que ja porten un parell d'anys i tal, sí que ho estic veient com que hi ha com aquesta necessitat de la perfecció, que és una cosa que busquem tots sempre, no? De que aquesta ara de cop tot gira al voltant d'aquesta personeta i vols que tot vagi perfecte, que tot estigui bé, tot supercontrolat. I bueno, hi ha aquesta exigència, no? Al final és algo que no ens han ensenyat, que ho aprens sent-ho.
1: Sí.
0: Clar, jo sóc d'una generació que ens van educar d'una manera molt diferent al que hi ha avui en dia. I clar, arriba un moment que entres en unes dinàmiques d'intentar tenir-ho tot controlat i que tot sigui el millor, que és impossible, és que és impossible.

0: Aleshores, arriba un moment que t'has de plantejar de, mira, jo faig fins on arribo.
1: Totalment.
0: I fins on no arribo, si ja hi ha la intenció, què hi farem, tu?
1: No passa res, tu, i
0: tant. Som, no som perfectes. Però hi ha aquesta cosa, no?, perquè ara tens molt contacte, l'escola pública catalana, per exemple, és meravellosa, tens molt contacte amb l'escola, i això recordo que a casa era com, bueno, jo anava al col·le, però era com un satèl·lit al col·le amb el que els meus pares tenien molt poca relació o nul·la. Només quan jo la liava molt parda, aleshores el col·le respirava. Ara és com una relació constant,
1: massa,
0: menys cada setmana de les coses que han fet. Està molt bé, però clar, arriba un punt que és com sempre, arribem fins on arribem i ja està. I tampoc t'has de fustigar perquè no arribes, no passa res.
2: Tots aquests ingredients són la clau de l'èxit d'aquesta obra dels Plans, que va tenir una primera temporada amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors, i ara torna per tornar a connectar amb el públic amb quins elements, a part d'aquests?
0: Perdona, és que s'ha tallat.
2: Sí, dic que l'obra va tenir una primera vida, una primera temporada,
0: sí,
2: amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors. M'imagino que tots aquests temes que acabem d'explicar són precisament els que fan que el públic connecti amb el que passa a l'escenari, no?
0: Sí, jo entenc que sí. Abans ho deia la Judit. És una obra on els quatre personatges són molt diferents, però... en comptes de l'espectador, jo crec, identificar-se amb un d'aquests personatges, sempre trobes alguna cosa en un dels personatges amb el que la gent connecta. I ens ha passat molt que, clar, nosaltres pensàvem, bueno, al final estem parlant d'un tema molt concret, doncs aquí connectarà doncs, la gent que tingui fills o fills petits. I realment ens hem trobat que hi ha molts avis que venen i s'ho passen superbé, riuen moltíssim, suposo, perquè veuen els seus fills allà. Veuen els seus fills intentant ensortir-se
1: sobreviure com poden.
0: Nets. Clar, i una cosa que descobreixes quan tens fills, crec que és molt evident, que és que els teus pares, allò que feien amb tu a nivell d'educació, se'ls oblida completament i passen única i exclusivament a malcriar les teves criatures. I aleshores crec que aquest contrast,
1: sí,
0: és el que fa que el públic no només se sentin interpel·lats gent que té fills petits, sinó que és bastant més ample. I tothom té un amic, un tiet, un germà, i la gent gran, jo crec que veuen allà els seus fills intentant sortir-se'n sense aconseguir.
3: Sí, i jo també voldria afegir que és veritat que no sols abarca també aquestes generacions més grans, sinó també generacions més joves, perquè la gent que ha vingut a veure, que després hem creuat paraules, és el que deia, com que no només parla de pares i mares com a tal, com a concepte, sinó parla de les relacions, i al final és el que dic, no? Que tots tenim relacions amb amistats, familiars, i que és curiós perquè al llarg de l'obra empatitzes amb una de les parelles, no? I va avançant l'obra i de cop estàs empatitzant més amb uns altres. Vull dir que no és que estiguis més amb un o amb l'altre, sinó que et vas, com deia el Iago ara, això, no? Aquesta sensació de ara, ostres, ara defensaria a mort aquest, mentre que després canvies de bàndol, no? Totalment. I és xulo.
1: L'obra ha fet una gira per diferents municipis de Catalunya i ara torna al Teatre Gaudí de Barcelona i s'hi estarà fins passat Tots Sants, si no m'equivoco. Vinga, fem una crida perquè tothom que ens estigui escoltant no es perdi aquests els plans.
0: Vinga,
3: són els millors plans de Barcelona.
1: És un planazo, és un planazo.
3: Barcelona. És un planazo, exacte. És molt divertit. Mira, nosaltres ens ho estem passant molt bé perquè realment la funció és molt agraïda de fer. Jo tinc la sort d'haver-me incorporat aquesta temporada mentre la Laura Porta no pot ser-hi i és un regal fer aquest personatge de la Mamen i més amb aquests companys. I la veritat és que la gent que ve s'ho passa molt bé, riu molt. A més, forma, com que tal com és el Gaudí, que és un espai molt... molt, molt únic, no? Molt, molt seu.
1: Sí.
3: D'alguna manera és com si ells també fossin uns amics més que estan en aquest sopar amb nosaltres. I és molt xulo perquè ho viuen com més intensament i crec que és molt bonic i alhora que

0: la gent riu quan...
1: I la gràcia és que com que el riure es contagia, com més gent ve, més riuen. Clar. Per tant, que vingui tothom al Gaudí a omplir-lo, perquè així encara riuran més, més, més.
2: Doncs ja... De fet, jo el que volia dir és això, que el Gaudí és un lloc on pots anar a veure el teatre d'una manera bastant diferent a altres teatres, perquè hi ha els teatres de proximitat, que són realment teatres de 50, 60, 70 butaques, que tens l'escenari molt a prop, molt a sobre, i ho veus tot molt de veritat, però hi ha pocs teatres on puguin entrar com 200 persones o 170 i segueixis tenint aquesta sensació, perquè el fet que el Gaudí tingui públic als quatre costats et fa estar sempre molt a prop dels actors. I és el que deia la Judit, crec que es viu com si t'haguessin de deixar un lloc a taula per sopar amb ells, tot i que en realitat no farem una mica d'espoiler, no sopen, però jo crec que aquesta és la gràcia de venir a veure aquesta obra, que és una comèdia que jo crec que funciona perquè la gent riu molt, s'ho passa molt bé, si veuen algunes coses pròpies, i a més ho tens molt, molt a prop, és una manera molt xula de veure teatre.
3: Doncs ja ho sabeu, Els Plans, una obra de Iago Alonso amb Llorenç González, Núria Deulofeu, Judit Malet i Roger Cantos, que es pot veure ja al Teatre Gaudí de Barcelona. Iago, Judit, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
5: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
3: Aquest any es commemoren els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, una figura imprescindible de la literatura i del teatre del segle XX. I el Teatre Romea vol recordar-lo amb una proposta molt especial que no parteix d'una obra concreta, sinó de tot el seu univers creatiu.
6: Es tracta de Lorcas Indómitas, un espectacle de la companyia sevillana Atalaya, Premi Nacional de Teatre de l'any 2008, que fa dècades que investiga i s'endinsa en l'obra del poeta de Granada. Així defineixen des del sector la tasca que porta a terme Atalaya.
7: Atalaya, com totes les atalayas, és un referente.
8: Sobretot en Andalusia, ¿no? Que una companyia sea capaç de resistir, aguantar.
9: Empezó a traer maestros de tot el món.
10: Un entrenamiento, un training de l'actor.
11: Una palabra clave que és en la història de Atalaya, que és la investigació.
12: Está formando pequeños revolucionarios.
13: Piensan el teatro como un laboratorio social.
14: Atalaya busca esa verdad orgánica.
15: El trabajo desarrollado por Atalaya en España no ha existido y en muchos sitios de Europa tampoco.
16: Son puestas en escenas que golpean.
17: Atalaya es una isla flotante que se mantiene y que vienen las modas y arrasan, hacen que suba el agua y luego baje, pero la isla flotante nunca se hunde.
6: El que avui presentem és el cinquè muntatge que dediquen a Lorca i en aquesta ocasió posen el focus en les dones lorquianes. Dones fortes, rebels, passionals, incompreses i, sobretot, indòmites.
18: Este útero rebelde que se niega al mandato.
19: No era hijo, era furia.
20: Pariré la muerte.
21: La mujer gorda venía delante. La mujer gorda.
6: Personatges com Bernarda Alba, Germa o Adela reapareixen en una proposta que revisita els textos de Lorca des d'una mirada contemporània i que també es pregunta quins aspectes d'aquell univers continuen plenament vigents avui.
3: Doncs de tot plegat volem parlar amb el seu director, Ricardo Iniesta. Ricardo, què tal? Buenos días.
22: Hola, què tal? Buenos días.
3: Ricardo, què és exactament Lorca Indómitas? ¿Cómo podemos definir esta obra de mujeres?
22: Sí, es un homenaje a alguien que ha sido muy importante en nuestra trayectoria, igual que en la de muchos poetas y personas de teatro, que es Federico García Lorca. Nosotros hicimos, precisamente estuvo en el Jura, en Barcelona, hace unos años, nuestra versión de Así que pasen 5 años, que era la tercera que hacíamos. En esta ocasión queríamos hacer un trabajo solo con personajes femeninos, y elegimos a 3 actrices que de Atalaya que podían, con diferentes generaciones y diferente trayectoria en Atalaya, encarnar pues más de

0: I ara arriba un d'aquells moments que ens encanta, un moment divertit de la setmana, que és repassar l'actualitat de les revistes del Cor. S'incorpora en aquesta taula la nostra estudiant en pràctiques, la Clàudia. Clàudia, tu saps molt de revistes del Cor?
1: Doncs no molt, la veritat.
0: No molt, no pateixis, perquè aquí tenim tot un expert.
2: A la pelu vas?
1: No molt, dos cops a l'any només.
2: Dos cops a l'any? Ostres,
0: doncs mira...
2: Rapunzel, una mica amb la melena aquella que tenia.
0: Tenim aquí tot un expert en revistes del Cor, en els nostres famosos, així que si et perds no pateixis, li preguntes al David Cervelló i ell t'ho explicarà. David, bon dia.
3: Bon dia. Anava a dir que, sabent poc la Clàudia del tema, en sap més que jo. Però bueno...
0: Aquesta és la situació, Clàudia. No sí, té ni idea de la revista del Cor, ni nosaltres tampoc. Correcte. El Robert Calvo, que no està per aquí, però si potser entra enmig de la secció, és l'únic que ens il·lumina una mica el camí.
2: Fa punts, sí. Va fent, ens va ajudant una
1: però
2: miqueta.
1: Però estem més o menys tots iguals.
2: Sí, al mateix nivell.
0: Sí.
3: És molt democràtic, això.
0: Bueno, aquí, la portada de Pronto anem... sí que sabràs qui és. Aquesta sí,
1: aquesta sí.
0: Aquesta sí. Ah, vale, vale. Bueno,
2: princesa Disney.
3: Sí.
2: Malèfica.
0: Home, no. Digues això.
3: No,
0: la Malèfica era divina.
2: Sí. Tot el respecte a la Malèfica.
3: Comencem amb Pront, que ja directament em fa el favor de titular així la revista. Veiem a Letícia, diu Los secretos del estilo que ha conquistado a todos. I efectivament té una mirada en aquesta portada que diu o et conquista o et fulmina amb un rayo que li surt dels ulls. Saps allà de dir, ostres, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí.
2: Bueno,
0: però és que està... no, només en aquesta...
2: Mata amb la mirada. Jo no em vull
0: sempre,
2: imaginar una discussió a casa real.
0: No hi ha discussió.
3: No n'hi ha.
0: Et mira i punt, i
4: però
0: ja
4: hombre,
0: està.
4: Leti, però és que...
0: No, com... sí. Mirada. No.
2: I ja està, mirada i es ja calla. Està. És com posar el mute a la televisió, eh? Quan tens una discussió et mira així i et
0: això
2: quedes
0: passa
2: callat.
0: A moltes cases, eh?
2: Sí.
0: No sé si a casa teva passa.
2: Et quedes com un conill quan li donen les llargues i et quedes així i dius, ja està.
3: Saps allò de hay mirades que maten? Doncs
2: sí.
3: En aquest cas és hay mirades que callen.
0: Sí, totalment.
3: I ja està. Bueno, anem amb Alejandro Sanz, que sortirà molt, eh? Avui?
0: També saps qui és,
3: avui?
0: No?
1: Sí.
0: Ah, bueno.
1: Corazón partido.
0: Bueno. No diguis sí tan evidentment, perquè hi ha estudiants que no sabien qui
1: bueno.
0: Era.
1: Ah,
2: sí. La Clàudia, sí.
0: Sí, la Clàudia sí que ho sap.
1: Home, ha estat doncs en moltes edicions de la Voz Kids i...
0: Ah,
2: però per això, és...
1: No.
2: M'agrada perquè Alejandro Sanz és conegut per sortir a la
0: Home,
2: Voz Kids.
0: Sí. No he vist ni un, de la Voz Kids, però bueno.
3: Com el Tom Jones, no? Que molts diuen, este es curado de... Bueno, doncs bueno, pues Alejandro Sanz, su lado más íntimo y desconocido. Anirem veient tots els ángulos y todos sus lados, ya veurem.
2: Vaya.
3: Sí, sí, a les... Sí, a les diferents portades. També a Pronto, Decreto Mari Carmen, Mari Carmen tot junt, ja és un nom propi. Sí. España lucha por el derecho de la vivienda. Molt bé.
0: Que raro que aparegui això a una revista del Cor, no?
4: Bueno, Pronto, sí. Molt diverses,
0: És la primera vegada que veig una notícia d'actualitat més enllà de pues, la Dana, per exemple, no?
3: Sí.
4: Però vull dir que el seu interior fan saber vivir, consejos prácticos...
0: Sí. Et treuen al lloc?
4: No, saber vivir, no. És impossible que entreguin al lloc.
0: No, això és veritat.
3: Complementa. Sí,
0: ni el Víctor Lozano,
3: nosaltres estem... Nosaltres estem en molt bones mans,
4: Estem de zero a l'infinit.
0: Sí. Ens estimem de zero a l'infinit, sí.
3: I també ens diu, así será el tiempo este otoño.
4: Vale.
3: Según el meteorólogo de Televisió Espanyola.
0: I com serà? Has esbrinat?
3: Bueno, a veure, si millor... la foto surt una dona amb un paraigües allò dins del temporal...
0: No millorarà gaire, no?
3: Clar, una a la línia de puntos,
0: Exacte.
3: Doncs això, té pinta de que plourà bastant. Anem amb Hola, de segona, perquè així enllacem, perquè també surt Doña Letícia amb aquesta mirada angelical.
0: Ui, s'assemblen molt,
3: Letícia? Bueno, no, surt Lídia Bosch també i su hija Andrea.
0: És que s'assembla a la Lídia Bosch a la Letícia, podria fer de
4: sí,
0: Letícia
4: veritat,
0: en la sèrie.
4: Sí.
3: És un triple, o sigui, les tres s'assemblen, és
0: una
3: a dir,
0: mica,
3: Letícia, Lídia Bosch i la filla de Lídia
0: La filla
3: Lídia
0: podria
3: Bosch.
0: Ser Leonor. No?
4: Sí.
3: Veus?
0: La ficció.
4: És més guapa la Leonor que aquesta nena,
2: Home, aquesta nena no és gens lletja,
4: No, però no és més guapa que la Leonor.
0: Ara li ensenyem a la Clàudia, tu què en penses?
3: A veure, Clàudia.
1: És molt guapa.
0: Sí, home.
4: És guapa, és guapa, però és més guapa la Leonor.
0: I que la Lídia Bosch s'assembla una mica a la Letícia,
4: Sí, té una airada,
1: Té un aire, sí.
4: Li falta una mica d'estirament, però...
3: Sí, és com una evolució, va fent una línia... De fet, has de començar...
4: Li falta una mica d'estirament a la Lídia Bosch, a la reina no.
0: Bueno.
3: Sí, bueno. Però tu mira que és com una línia que dibuixa, és una línia corba que comença a la panxa de l'Andrea, sí, que és la filla de l'Andrea.
0: Ah, que està embarassada.
3: Clar, està embarassada. Llavors vas pujant, no? I arribes a Doña Letizia. Bueno, pues Lidia Bosch y su hija Andrea, confesiones y revelaciones llenas de emoción de una futura abuela y una mamá primeriza.
0: Ay,
4: qué abuela, ¿eh? Sí. Més jove, vull dir...
0: Bueno, té una edat, Lidia Bosch, el que passa és que està estupenda.
4: Sí, sí.
0: Però als 60 no els falla, ¿eh?
4: No?
0: Jo crec que no, ¿eh? Jo crec que té més de 60.
2: Més de 60?
0: No?
1: Més.
3: Vols dir?
4: Sí, era Lidia Bosch, que en té 62.
0: Veus? No feu mai cas amb les edats. Però el que passa és que està, que sembla que tingui 40.
4: Va néixer aquí a Barcelona l'any 1960.
0: No, no, on s'ha de signar, Clàudia?
4: Va néixer aquí a Barcelona l'any 1963.
0: Sí, sí, doncs està.
4: Que sabeu com es diu la Lidia Bosch de veritat, no? Es diu? Ara t'ho diré. No me'n recordo el nom.
3: És bonic.
0: El Robert aporta aquestes dades sempre.
4: No, és que el nom real de Lidia Bosch es diu Lidia Boquera de Buen.
0: Ah.
4: Lidia Boquera de Buen.
2: En sèrio?
4: Sí.
0: Sort que no és de Buen Boquera.
4: Ja. Yeah.
0: No?
4: Sí. Lidia Boquera de Buen, es diu.
0: Mira, no ho sabien, això.
3: Bueno. Doncs també dèiem que hola, tenim Doña Letizia, los detalles de una noche de gala para la historia. Bueno, pues...
4: La veritat és que és espectacular. No ens hem vist amb una igual en segles.
3: És molt elegant,
0: No coneixíem les altres. Tampoc.
4: No, no tinc el gust, però...
0: Sofia era molt elegant,
2: No sé, la Sofia de jove, hi ha fotos, però...
0: Sofia era molt elegant, Sí, sí. Segueix sent
4: però
0: elegant.
4: Però l'estil... Ho dic en tot el seu conjunt, no només en l'estètic, sinó també en el fons de la persona.
3: Mm-hmm. Bueno... Doncs passem del fons de la persona a una persona... bueno,
4: a fons.
3: Anem amb setmana. Va, fotos exclusives de Belén Esteban. Belén Esteban celebra con Miguel su esperado regreso.
0: Aquest és Miguel?
4: Miguel, com m'ha sonat com el Miguel.
3: El de l'esquerra, El de la dreta és Belén Esteban i el de l'esquerra és...
0: Gràcies per l'aclariment, perquè no ho tenia gaire clar.
2: El de la dreta.
3: El de la dreta, exacte. És on aquells petons que es dona a la gent que xoquen els nassos,
4: recordem
3: els llavis i les ulleres. És un

0: petó fugió de dues persones.
1: Té pinta que s'estimen molt.
2: Sí, el Miguel, sí, per,
1: el Miguel
2: és una persona famosa de retruc, però no ho és perquè és anònima, i es dedica a conduir ambulàncies, porta gent als hospitals.
3: Ah, molt bé.
0: Ah, mira. Escolta,
1: doncs mira,
0: doncs mira, molt digne, i escolta, que se'ls veu molt feliços.
1: I tant.
0: Sembla, cada cop més, Belén Esteban és Mickey Rook, l'actor, saps allò de que
1: hi ha operacions...
0: Que no, no, són operacions que no acaben de funcionar bé, no? I llavors, doncs mira, vas fent d'això. Bueno, també, fotos exclusives, el rei Felipe, de cena con amigos.
1: Molt, molt bé, tu. Mira.
2: Sembla que després s'ho cantó, no?
0: Sí, sí.
1: El què?
0: Sí, sí.
2: Sembla que desculpa el seu cantó, vull dir, una mica ella amb les amigues.
1: Clar, com qualsevol família, no?
2: Sí, sí.
3: A fer un kebab no han anat, no? No, que... no deu ser un sopar d'aquests de...
4: Pues haurien d'anar, eh?
1: Home, mira, mira.
4: Kebab dels millors sopars que hi ha.
1: Sí, però els matins no sé com t'aixeques després de fer un kebab. No sé, jo. Però el rei no el veig jo.
3: Com deu ser un, no? Un sopar, un àpat del Felipe amb els seus amics?
1: Mínim 100 per cap.
2: Minimíssim.
0: Bueno, no sé, no, tu t'imagines... Torna a casa...
3: No hay caviar, Felipito. No hay caviar, oi?
0: Torna a casa i ella le pregunta: ¿te lo has pasado bien? Y el no, kebab. No, seguim. Rafael, que se'l veu bé, tu. Se'l veu recuperat.
2: He pensat una cosa els darrers dies, David. Acaba de gravar fa una setmana o dues l'especial de Nochebuena de la Televisió Espanyola.
3: Ja, bueno, ja comencem.
2: Ja? Sí, el grava en octubre. Però clar, en el seu estat de salut,
0: sí,
2: potser serà una obra pòstuma.
3: No, home, no volem que passi. Ai,
2: no volem que passi.
0: Robert,
2: no,
0: home, no diguis això. Mi,
2: no, però pot passar, pot passar.
0: Després,
1: home, clar, sí. No, també ens pot passar a nosaltres.
2: Sí, tant.
0: Mira, jo faria una cosa, que en gravés 3 o 4.
2: Ah, sí, i els deixes gravats.
0: Els deixes preparats. Gravats.
2: Mira, llavors això no ens passarà mai a nosaltres, perquè nosaltres no fem mai res gravat.
1: No. 13:50, estem en directe.
2: Sí, sí, 13:50 minuts, i 18 segons, i 20, i 21, i 22.
0: I 22, t'imagines? Bueno, pues Rafael, arropado por su familia...
1: Ui, que no t'escoltem bé, espera. Ara sí.
0: No, que dic que està arropado per su família en su gran noche. Dic que ja ha tingut moltes grans noches.
1: Bon titular,
2: Que misterio habrá, puede ser mi gran noche.
1: Mira, la Clàudia s'arrenca a cantar, molt bé.
2: I se la sap.
1: Home, aquesta entre el jovent és un temazo. Sí, sí,
0: sí. Sí. Bueno, a veure si la Clàudia coneix Carlota Casiraghi.
4: No, aquesta ja...
2: De qui és filla? Qui creus que és filla?
1: Doncs del senyor Casiraghi.
0: No, sí, Casiraghi, que no ho sap,
3: dels Casiraghi de tota la vida, home.
0: Sí, sí.
4: Quasi ho endivino, no tinc ni idea.
0: Ei, és... molt bé.
3: Filla de la Carolina, ha tirat una broma sense voler-ho, crec. Quasi no ho endivino.
0: Clàudia, t'has guanyat un 10 ja, saps? Vull dir, molt bé.
1: Ja està, ja està aprovada la signatura. Ens n'anem a Mònaco, Clàudia.
0: Si t'he de dirigir el treball de final de grau o qualsevol cosa, perquè vas molt ben encaminada. Primeres fotos, tres subruptures.
2: És una cosa que
0: és el que tenia per ella.
2: Fa rabieta, perquè és d'aquesta gent que fins i tot tiradíssima i en el pitjor moment de la seva vida està guapa.
1: Sí, bueno, és
3: que... Home, la cara de fàstic que fa.
1: La mare i l'àvia que tenia aquesta noia, doncs clar...
2: La seva més greix que li, vull dir.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí. Bueno, pues va, anem amb el monogràfic Alejandro Sanz, que us havia promès abans, perquè coneixerem la seva família en dues portades diferents. Llavors, comencem amb 10 minuts, que és el temps que triguen canviar de parella, i diu, Alejandro Sanz presume de novia i de hijos.
1: Quants fills
0: té? Veiem... Ho veurem a la següent portada.
1: Ah, vale,
0: no,
1: perdó.
0: No
1: te precipites,
0: ja ho veuràs. Ja ho veuràs.
3: És un serial.
0: Exactament. Sí. Aquí veiem su novia, però no sus hijos.
1: Vale.
0: I veiem però... Estefanie Cayo. Sí, no, Cayo, no, Cayo no és.
2: La seva novia no era espanyola, no era espanyola, aquesta noia?
1: No,
0: bueno, Estefanie
3: no té pinta.
2: Però era espanyola, no? O... M'ho semblava a mi.
0: Bueno,
1: això era del Brad Pitt, la setmana passada.
2: Ah, la
1: setmana passada.
2: Calla.
3: Cayo en sus brazos.
1: Ah!
0: Fantàstico. Has estado maravilloso, Gerard. Dice, es un gran hombre. ¿Qué te voy a decir si lo amo? Bueno, fantástico. Bueno, pues ya está. Están enamorats, que feliços estem per ells.
1: Venga,
0: Pablo López, que celebra con Laura su próxima paternidad.
2: Veus que bé?
1: No sé qui és Laura.
3: Qui Pablo és
1: López
3: Laura?
1: Encara.
3: Pablo López.
1: Ai, ens encanta.
4: M'encanta, he anat a un munt de concerts seus.
1: Doncs mira, aquesta és la seva

0: parella, la Laura.
1: La Laura.
2: La Laura no la coneixia.
3: Et veus amb possibilitats, gust, eh? Clàudia, veient la parella? No, potser... no?
2: No, ja, vaja.
4: No. No és el teu tipus, no, Pablo López?
0: Home.
3: Sí, home, si està... Home. Per la cara que fa i els... uf, que

0: Raúl Bernadé, sus padres ya conocen a su novia Zana.
1: No sé quién son ni el Miguel Zana. Ni la Zana.
2: Miguel Bernadé es el fin de Ana Duato.
3: Ah, sí. Es el fin de Ana Duato.
0: Pues
2: Miguel Bernardo, que és un actor que surt a la Bola Negra,
4: a la
2: dels Javis,
4: sí.
2: I ha fet moltes altres... Va ser novi de l'Aitana.
3: De l'Aitana,
2: sí. És el fill de l'Ana Duato.
1: Ah, m'ho vas dir l'altre dia, em sembla.
4: Sí, que va sortir a Élite, també. Sí. Va començar.
0: Veus?
1: Molt bé, molt bé.
0: A Zana no la coneixem tant, però bueno...
1: Però és ja, la seva parella, ja està.
0: Sí, exacte, ja tenim aquesta info. Va, anem a conèixer tots els fills d'Alejandro Sanz.
1: Però li he donat temps a tant, mare meva.
0: Jo que sí, entre disco i disco, saps? Ui. Entre gira i gira.
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs, lectures...
2: No diu, res.
0: Bueno, fixa't, diu, juntos en público por primera vez. O sigui, tots junts ells es veuen per primera vez. Alejandro Sanz nos presenta a sus cuatro hijos, soy afortunado, tienen un gran corazón.
1: Però bueno, no són fills de la mateixa mare, entenc, no? Aleshores?
2: No.
1: Té uns quants.
0: El,
1: que no
0: de la dreta, el de la dreta té un aire a l'Alejandro Sanz. Però no
2: la nena també.
1: Tu creus? És...
2: La nena petita? És igual que ell.
3: Jo el de la dreta t'anava a dir que té un aire el del nas d'Andy Lucas.
0: També és veritat.
3: Una mica amb els ulls així, no? Xinadets.
2: Però ja s'ha arreglat el nas, l'Andy Lucas?
1: Sí.
2: Bueno, no sé si és l'Andy o el Lucas, però un dels dos s'ha arreglat.
1: Encara no sabem qui és, eh?
3: I el de l'esquerra sembla un cantant o membre d'un grup
1: de flamenc.
3: No, d'aquests, un Pete Doherty, saps? Un d'aquests, un grup de rock d'aquests.
1: Això és un gos? Saps?
3: Tu saps què vull dir, no, David?
1: Pete Doherty sembla una raça.
3: Un membre d'un grup musical així...
0: Sí, ja t'entenc,
3: sí.
0: Sí, d'aquests sí, indis, no?
3: Exacte.
1: Però ja ho he dit jo i no em feu cas.
3: Sí, indis britànics.
0: Ja l'he pillat, ja. Que sí. També podria ser Tomatito, Tomate Cherry, saps? Tomate perra d'aquests que hi ha, bueno, hi ha molts tipus de tomates.
1: Perra.
0: Quants noms tenen? És que jo dic que s'aclarin, és tomate pera, tomate cherry, tomate otro, bueno, és igual. És molt complicat, això.
1: Són molt diferents, aquests tomàquets
3: sí,
1: que s'estien, a més.
3: Ah, pensava que deies els fills.
1: també.
0: Jo et dic una cosa, en aquest cas que dius, el primer que penseu, no? Són de mares diferents. Jo fins i tot pensaria, i de pares també. Saps
1: ara,
0: què vull dir?
1: Fixa't en el fill...
3: Han agafat a quatre nens random del carrer.
2: És que no semblen res,
1: No. Però mireu, el fill de la...
0: Una foto.
1: El més petit, el que va sense l'americana.
0: Sí.
1: Somriu del mateix costat, bueno, del costat contrari, el pare, però té el mateix
3: somriure.
1: Somriure
3: tort.
0: Sí. És simètric, simètrics.
1: Això és genètica, eh?
2: Sí.
0: Bueno, genètica que doblada, perquè clar, somriu cap a l'altra banda.
1: Exacte,
0: és una cosa molt estranya.
1: És un mirall, efecte mirall.
0: Perquè això li passa, sí, al Sylvester Stallone també li passa, que té un somriure que té una part d'un llavi que no...
1: Exacte.
0: Bueno, part d'altres coses. Bueno, i també Letizia i Brigitte, reencuentro espectacular
2: la Brigitte,
0: en la visita de los Macron.
2: Superfan de Brigitte, a mi m'encanta.
1: No,
2: estèticament... hola, no me habéis llamado. Hola.
0: Home,
1: Pilar, ¿qué? Pilar. ¿Pero qué haces aquí, Pilar?
2: Bueno, primero tengo que decir que estoy muy contenta porque me habéis invitado para que hable de mi libro.
1: ¿Pero cuándo vienes?
2: Que sale hoy mi libro, Sucesión.
0: Ah, mira.
1: Ay, Sucesión, señoras, mi bien. Libro, hoy. Yo aún no
2: ya
1: me estoy leyendo,
2: bien,
1: señoras,
2: se acabó.
1: Bien.
2: Bueno, podéis comprarlo aún, no está descatalogado.
1: Ah, vale.
2: Pero bueno,
1: vale.
2: Hoy sale mi libro, Sucesión.
1: ¿Cuándo vienes, Pilar?
2: Bueno, el sábado, Robert Calvo.
3: Que no te res a ver con la serie Succession, ¿no? Porque te el mateix títol.
2: ¿Cómo
3: Succession? La sèrie de Succession.
1: No sap quina és.
3: No sap quina és.
2: No, sí, ja sé qual és. No, Robert Calvo me lo ha contado. Bueno.
0: Hasta casualitat.
2: Bueno, pues lo que tengo que decir es que el sábado Robert Calvo estaba por aquí por los estudios y me cogió y me dijo que tenía que venir al programa algún día.
1: Pues
2: ya me llamaréis.
1: No, cuando tú quieras.
2: Vale, pues ya lo cerraremos.
1: Venga, hasta luego.
2: Adiós. Hoy es Succession, ¿eh? Se llama el libro.
0: Sí, molt bé.
2: Hola, amigos.
1: Vinga.
0: Doncs va, acabem amb una altra autora, en aquest cas d'èxit, Paloma Sánchez Garnica, que va guanyar
5: llueve
0: un premi...
5: Llueve en mi corazón como llueve en la ciudad.
1: Pilar, bueno, que te hemos despedido ya. Ya vendrás.
0: Está lloviendo en su corazón, es precioso.
1: Ya tendrás tu momento,
0: sí.
1: Pilar, venga.
0: Bueno,
1: va,
0: pues això,
1: acabem amb...
0: Paloma Sánchez Garnica, escribo para aprender, que m'agraden
2: bueno,
0: tu aquestes frases.
2: He de dir una cosa. Paloma Sánchez Garnica, en un llibre que va fer que es diu La sospecha de Sofía, obria aquest llibre amb una història que explicava que la cançó Libre de Nino Bravo estava basada en uns fets que van passar al mur de Berlín amb un soldat de l'RDA. Allò el propi autor de la cançó va desmentir.
1: Va dir que no.
2: Va dir que no. Va dir que aquella història no existeix.
1: Bueno,
0: com sabeu,

Bon dia a tothom i benvingudes, benvinguts a De Zero a l'Infinit. De vegades atribuïm a la IA doncs que no pensa prou, no, les coses que fa. I jo és alguna cosa que ja fa temps que analitzo, però des del punt de vista dels humans. Els humans molts cops fem les coses per inèrcia i no li dediquem el temps que es mereix. Quan ens diuen correctament que a dia d'avui hem de revisar molt el que ens genera la intel·ligència artificial, la creativa, que hem de revisar per veure que jo estigui bé, que compleix correctament allò que li hem demanat, que revisem, doncs també ens hauríem de revisar nosaltres mateixos o el dels nostres companys, perquè de vegades, induïts per aquesta inèrcia, doncs no acabem de remirar, buscar, consultar i sobretot comprovar que allò que estem dient, escrivint o fent doncs és adequat. Perquè si fem les coses en diagonal, com allò de jo és que aquest llibre me l'he llegit en diagonal, sí, escolti, però no li ha tret el suc llavors, eh? De vegades ho hem de fer si tenim pressa, oi? Però quan de veritat volem fer una cosa ben feta, doncs allò s'ha de fer bé i s'ha de fer mirant allò que fem, no? I aquest estiu, per exemple, allò quan estàs veient doncs moltes publicacions de gent que té aquella dèria de compartir on ha anat de vacances, no fos cas que fos per desconnectar on ha anat, no. A vegades sembla que anem als jocs per connectar i poder-ho publicar a les xarxes socials, doncs que estem en un veler o en una platja paradisíaca, que diu el clàssic, que esteu allà debajo d'un cocotero, que escolta, que està fantàstic, clar que sí, ja heu de gaudir el moment, però de vegades doncs tenim tanta dèria i tanta pressa en compartir-ho a les xarxes socials que li avisa més d'una persona, i per això us ho comento, li vaig dir a més d'una persona que compartint allò que estava, doncs sigui l'acció que sigui, simplement una costellada amb uns amics, un pa amb tomàquet, és igual, encara que fos a la vostra casa, no calia que estiguéssiu en lloc paradisíac, per destacar que estàveu doncs al paradís, què feu? Busqueu ràpidament entre les cançons, va, posa una cançó de fons per aquestes fotos o aquest paisatge, no? I, pues mira, Another Day in Paradise, del Phil Collins, per dir, escolta, mira, esquí pasándolo mal, sufriendo, que diu el clàssic, no? Sufriendo un día más en el paraíso. Doncs no, la cançó del Phil Collins precisament parla de coses totalment diferents. I no parla, precisament té molta més ironia i sarcasme sobre que ens hem de considerar uns privilegiats, que hi ha gent que ho passa malament. I aquests dies també ho estem veient en moltes situacions, que hi ha molta gent que ho passa malament. I, sobretot, la cançó feia referència també a algú que estava dormint al carrer. Per tant, vigilem quan volem compartir una cançó, una imatge, un lema, perquè potser no ens hem parat a entendre

0: era realment el missatge que volia transmetre. Per cert, una cançó que tants anys després té tota plena vigència. Era un avançat en Phil Collins a l'hora de fer lletres meravellosos. Another Day in Paradise. Doncs escolta, us desitgem que sí, que cada petita cosa sigui un paraís, però que si posem una música amb una lletra sigui l'adequada. Avui aprendrem molt d'intel·ligència artificial i de nanotecnologia, que no és la tecnologia que fa el nano. Eh? Què fa el nano? Ah, fa tecnologia. Ah, doncs llavors fa nanotecnologia. No, la nanotecnologia és allò amb coses molt petites, eh? Allò que són, bueno, són nanòmetres, eh? Que els nanòmetres no és de nans, tampoc. Bé, bueno, ja ens ho explicaran, eh? Perquè així ho entenem tots, que és del que es tracta i és el que ens agrada aquí. Aprendre-ho de micona en micona, anar aprenent i creixent entre tots, i això sí, fer-ho gradualment, començant de zero a l'infinit.
1: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.

0: Fa uns anys, quan els que, bueno, els que ja tenim una edat, els que hemos calculado precios con las pesetas, que diu el clàssic, doncs quan un producte allò es volia vendre bé, allò que diu, escolta, això es vendrà, això deia, posava una etiqueteta que deia anunciado en televisión. Quan allò estava anunciado en televisión, allò era un segell de qualitat, com que no acepte imitaciones, este es el producto original, esto es lo que usted ha visto en televisión y ho volia comprar. Per tant, era un segell, era una marca que intentava aportar, doncs, una certa confiança en el comprador. Després, segur que ho heu vist amb molts vins, no?, que duien o que duen tot tipus de segells de ha ganado el gran premio del Fristris 2000, o mejor vino por la Royal Hansen Gretel Association of Wine. I bueno, pues vas veient que té molts premis, és una garantia de qualitat, encara que no coneguis ni quins premis són. I a més, doncs tot això porta doncs una certa credibilitat. Què passa si a més doncs el que volem és associar-ho a conceptes que tenen que veure amb la intel·ligència artificial o amb els humans? Això en volem parlar avui amb en Ferran Lalueza, que és professor d'Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC i investigador del grup GAME. Moltíssimes gràcies, Ferran, per passar pel programa.
1: Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Això de hecho por humanos, molts ja ho comencem a valorar, No m'estranya que s'estigui investigant en el tema. Ferran, teniu estudis sobre això,
1: És així, hem fet una anàlisi que ha permès detectar que hi ha tot un seguit d'iniciatives que justament fan bandera de l'elaboració estrictament humana en un entorn en el qual la intel·ligència artificial està avançant a passes tan agegantades que realment ara ja costa trobar alguna cosa en la qual, ni que sigui tangencialment, a vegades pot ser per fer una revisió ortogràfica o per editar una imatge, però que d'alguna manera no hi hagi implicació de la intel·ligència artificial. Com això s'està convertint ja gairebé en una relíquia del passat, doncs han sorgit iniciatives que el que fan és justament donar-li la volta i posar en valor allò que està fet absoluta i només íntegrament per persones.
0: No és només per reivindicar que les persones puguin seguir treballant, no? Perquè si no al final hi ha aquella tentació de només contractar les IAs, no? I no les persones, sinó també un reconeixement a l'expertís, a l'experiència, a la gent que porta tota la vida fent una cosa i que per tant ja les ha vist de tots colors i sap que allò està ben fet, no?
1: És així. Per una banda, és veritat que hi ha un component reivindicatiu, perquè al final ens van trepitjant el terreny, no? I acabaran poques coses que realment siguem necessaris per dur-les a terme, no? Però efectivament hi ha

0: algunes característiques del producte fet per una persona que no es poden esperar de la intel·ligència artificial, no? La capacitat de, per exemple, d'expressar sentiments, de generar connexió emocional, de ser autèntic, de ser veritablement original, perquè al final el que fan les intel·ligències artificials és una mena de remix de
1: Exacte.
0: continguts que s'han utilitzat per entrenar-les, no? I sobretot un element que és clau, que és el de la responsabilitat. Les persones ens podem fer responsables d'allò que generem, però en canvi una màquina, una eina, no té aquesta capacitat.
1: Aquests dies s'ha viralitzat, després ho ha desmentit el propi Robert Moreno, entrenador de futbol, que l'havien acomiadat de l'equip on estava perquè com a entrenador feia les alineacions amb ChatGPT. Bueno, escolta, aquí hi ha molts factors que entren en joc. Al final pot ser anècdota, pot ser exageració o pot ser que sigui veritat, però a mi una de les preguntes que em venia al cap, si això era així, és que, clar, si tu ja li estàs posant els paràmetres a la intel·ligència artificial, en el fons també estàs donant moltes dades, no? Sobre l'equip, sobre mil i un factors que potser poden caure en males mans, no?
0: Sí, aquest és un tema molt important perquè nosaltres confiem molta informació a aquestes eines d'intel·ligència artificial sense tenir cap garantia de que d'aquesta informació se'n faci un ús prudent i un ús que garanteixi la confidencialitat i la privadesa que s'espera de determinat tipus d'informacions, no? Moltes vegades, esperant obtenir aquest ajut, no? O aquesta inspiració que t'aporta l'eina, doncs li confies coses que potser ni tan sols doncs, s'han fet públiques encara
1: Clar.
0: o que formen part, diguem-ne, del secret professional o que d'alguna manera formen part del copyright d'una organització i que, per tant, no s'hauria de difondre amb aquesta alegria, però perdem una mica el món de vista. Al final hem
1: Sí.
0: de recordar que la implosió de la intel·ligència artificial és un fenomen relativament recent, és a dir, fa moltes dècades que s'hi treballa, però aquesta democratització que tots la tenim a l'abast i tots la podem utilitzar d'una manera ben fàcil i ben intuïtiva, és una cosa que amb prou feines fa 2 anys que hem conegut, no? Jo crec que encara ens costa fer-nos a la idea de les implicacions que té fer-ne un ús adequat i responsable, i una de les coses en les que més fallem, efectivament, és aquesta manca de prudència a l'hora de compartir informació que no sempre és del domini públic ni ho ha de ser.
1: Clar, perquè al final que un pot pensar, bueno, però si li dono informació meva és el meu problema, no? Però és que no sempre és teva la informació. Molts cops estàs compartint informació que afecta a d'altres persones i si hem hagut de regular molt, molt les dades, per exemple, del que circula per internet, la llei de protecció de dades, etc., doncs clar, més hauríem de tenir-ho davant del que les IAs estan entrenades per agafar informació i entrenar-se amb elles. És a dir, quan més informació li dones, difícilment distingirà del que és confidencial del que no, no?
0: No té aquesta capacitat de distingir-ho i, per tant, si jo li demano una alineació, com deies, no, d'un equip i amb la informació que jo li dono em pot fer una proposta que pugui ser més o menys encertada, res no treu que quan algú altre li demani una cosa semblant utilitzi aquesta mateixa informació que es basa en dades que jo li he proporcionat per ajudar, per exemple, en aquest cas, a un equip rival.
1: Sí. Imagina't que jo fos l'entrenador del d'això. Quina alineació em faria? Pamba, ja ho tens, eh? I amb això
0: Aquí
1: ja et fas
0: està.
1: la idea. Clar, és curiós perquè una de les estadístiques que heu elaborat en aquest informe de la UOC és que el 66% de la població utilitza la IA habitualment, que ja em sembla molt, és a dir, ja em sembla una xifra molt alta, tenint en compte que doncs per mil i un factors, no? Per l'accés a aquesta informació o a aquestes eines, vull dir, no seria el 100% de la població, per tant ja em sembla molt, però al mateix temps menys de la meitat hi confia. És a dir, que aquí hi ha un factor clau a l'hora de dir, ostres, l'estàs fent servir, però quin és el nivell de confiança que hi tens? Deleguem totalment o hem d'estar una mica sobre? Si hem d'estar una mica sobre, no seria millor formar un professional i no una IA? És complicat aquest sistema, eh?
0: Sempre s'ha d'estar molt a sobre amb tots aquests temes de tecnologies digitals. En aquest cas, el que esmentaves és molt cert i fa referència a la bretxa de confiança que fa que l'acabi utilitzant més persones que no pas les que hi confien, no?
1: Clar,
0: I
1: clar.
0: aquesta bretxa s'explica, entre altres coses, perquè sí que és veritat que tenim certa confiança en el que podríem anomenar la capacitat tècnica per tractar dades i explotar-les i fer informes i aquest tipus de coses que són tasques més o menys
1: Sí,
0: mecàniques
1: sí.
0: que la intel·ligència artificial pot fer amb molta rapidesa, amb molta agilitat i amb certa fiabilitat, però en canvi desconfiem que l'ús que facin d'aquesta informació, per exemple, les eines d'intel·ligència artificial, sigui un ús ètic, o desconfiem de quin és l'impacte social que pot acabar tenint, per exemple, doncs, destruint llocs de treball quan s'utilitza substituint tasques que fins ara havien fet persones a sou d'organitzacions, no? I per tant hi ha aquest com doble raser, podríem dir, que per una banda sí que van refiu perquè em soluciona coses concretes que puc constatar que realment fa més eficiència que el que trigaria en fer-la jo, però en canvi, quan ens plantegem una cosa més conceptual, més de, a veure, quina responsabilitat, quin ús, quin component ètic està en joc en tot això, doncs aleshores la desconfiança emergeix de manera molt clara.
1: Una de les dades que també em sembla clau, perquè són coses que podíem intuir, però que quan fiqueu en dades, quan es poden fer estadístiques, ens ajuda molt a comprendre la situació, és que realment la gent vol saber si amb qui està parlant és, perquè, per exemple, clar, quan algú li està demanant una cosa a una intel·ligència artificial, un ChatGPT, per entendre'ns, doncs és conscient, a un groc, no? És conscient que ho està demanant, no? A un algoritme, a una intel·ligència artificial. Però quan està parlant, quan rep una trucada, quan està trucant a un lloc, vol saber si allò és un agent o és una persona de veritat, no?
0: És així, un dels aspectes clau que pot realment treure l'entrellat de tota aquesta qüestió és el tema de la transparència. És a dir, podem utilitzar l'intel·ligència artificial, no cal estigmatitzar-la, no cal pensar que hi ha el dimoni darrere amagat i que qualsevol cosa que fem vinculat a intel·ligència artificial doncs acabarà passant-nos factura, però el que sí que hem de ser conscients és que no l'hem d'utilitzar, no s'hauria d'utilitzar per enganyar ningú. I per tant, tu feia referència, no?, quan ens atén un agent del servei d'una companyia telefònica o del que sigui, doncs necessitem saber si realment estem parlant amb una persona o estem parlant amb un bot, amb una màquina, no? I quan consumim, jo aniria més enllà, quan consumim un contingut, per exemple, un text o unes imatges, doncs també tenim el dret a saber si aquest text o aquestes imatges Clar. Han estat elaborats per persones o per màquines, no? I aquí està la dificultat, perquè com no tenim els recursos suficients per determinar amb fiabilitat absoluta si una cosa ha estat feta per persones o no, doncs ens poden enganyar amb facilitat. És a dir, jo crec que aquesta obligació de transparència hauria de ser un deure ètic que tot professional integri en les seves bones pràctiques, però si no és així, hi hauria d'haver una regulació que obligués a que sigui així, però fins i tot en aquest escenari, diguem-ne, més regulador, no? Que això a la Unió Europea ja ens agrada, no?, controlar aquest tipus de coses i tenir-les ben regulades, després ens trobem amb un problema que és que, i aquesta llei com s'aplica, no? És a dir, si algú em fa creure que això està fet per persones i no puc demostrar de manera fefaent que no és així, quina aplicació té aquesta obligació de declarar la utilització de les eines d'intel·ligència artificial?
1: Jo això, Ferran, sempre em penso que si l'hem d'acabar demanant una màquina, que miri, si està fet per una màquina, doncs anem complicat. És com quan ens demanen allò de haz clic aquí per demostrar que no eres un robot. Jo dic, home, no m'imagino un robot caient en el d'això de dir, oi, va, m'han pillat, Voy a clicar que soy un robot. Home, no ho sé. Saps? Vull dir, sempre em costa d'imaginar tot això, que sí?
0: És així, certament. No tenim aquesta capacitat i, a més, cada cop serà més difícil perquè cada cop la intel·ligència artificial afina més.
1: Clar,
0: i,
1: clar,
0: per tant,
1: clar.
0: Com tu molt bé has dit abans, és capaç d'aprendre de cada interacció que fa amb contingut que li proporcionem, amb dades que li proporcionem i amb la mera interacció de tractar amb persones, per dir-ho així, no? I, per tant, aquesta capacitat d'aprenentatge permanent fa que cada cop els resultats siguin més fins. Abans, una imatge generada per intel·ligència artificial pràcticament la podies descobrir a la vista, poc que t'hi fixessis. Ara ja és molt més complicat. De fet, cal un nivell d'expertesa i fins i tot així et poden colar molts gols, no? I per tant, doncs, en aquest escenari, si hem de dependre, no?, de que algú actuï de bona fe i ens realment reconegui quan està utilitzant les eines i quan no les està utilitzant, realment anem molt venuts.
1: Un dels aspectes que comenteu em sembla molt interessant, perquè em sembla que hauria de ser, és molt clar, ho heu anomenat així sigui com l'humà com a servei premium, no? I seria una mica com allò de dir, mira, això està fet a mà, o aquesta frita és de quilòmetre zero, no? O aquest element, doncs, no s'han utilitzat, doncs, jo que sé, pesticides, no? Per dir alguna cosa, és a dir, que no és negar la possibilitat de que es faci servir les tecnologies, perquè també en la

0: article parleu clarament d'això, no? Que no és com el fet de voler seguir sent alguna cosa com a pequeña regió de la Gàlia donde, donde tal, sinó de dir, escolta, està bé fer-la servir, però que entenguem que si vols que t'atengui una persona, doncs que hi hagi aquesta possibilitat, però potser doncs, és una mica més car, per exemple, no?
1: És així, nosaltres hem detectat que això apunta a dues tendències, no? La primera és que ens acabarem acostumant a assumir que bona part de les coses que ens arriben i de les interaccions que duem a terme, darrere hi ha l'intel·ligència artificial. Això és una tendència tan imparable que de bon grat o de mal grat ho acabarem tenint clar i assumint. Però això també alhora genera aquesta oportunitat, no?, que tu esmentaves ara, que és si les coses realment estan fetes per una persona o si tu pots parlar amb una persona de veritat i no amb un bot, això també al final se li pot donar un valor perquè serà una cosa pràcticament exclusiva, no? I com altres coses exclusives, no? Tu abans de començar l'entrevista parlaves doncs, del fet a mà, per exemple,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Doncs com altres coses exclusives té un valor addicional, hi haurà gent que estarà disposada a pagar més per aconseguir això, que serà pràcticament una raresa i en aquest àmbit doncs, pot realment donar-se valor a una cosa que fins ara la donaven per sentada però que en canvi en l'escenari en què estem doncs cada cop l'estem perdent més.
0: Per tant, no és, si s'aplica tot de forma lògica, no serà que substituirà tots els llocs de treball, sinó que els farà més especials, no? És a dir, que si tu ets bo en una cosa, doncs, més que competir contra les màquines, el que estaràs fent és especialitzar-te i seguir tenint un valor fins i tot més gran, no?, professionalment.
1: Sí, des del punt de vista del coneixement o de les habilitats que pugui tenir cada professional, però jo diria que sobretot des de la perspectiva de que saps que a l'altra banda hi ha una persona que es fa responsable, que pot tenir una empatia respecte a la teva situació, que pot tenir un compromís ètic, que pots realment determinar que aquella persona és qui ho ha fet i no una màquina. Tot això jo crec que aporta un valor addicional, més enllà de la competència purament tècnica, no?, de l'habilitat que pugui tenir aquella persona, que òbviament és important, no?, però que un punt que en algunes tasques doncs direm, mira, això francament no cal perdre-hi temps perquè és que la intel·ligència artificial ens ho resoldrà de manera més fiable, més concreta, més rigorosa i fins i tot més ràpida, no? Però en canvi hi ha altres tasques que realment jo crec que requereixen, com a mínim, si la persona que ha de consumir el producte o el servei doncs així ho reclama, que requereixen aquesta empremta humana, no? A mi, per exemple, se m'acut que tasques com el periodisme clarament doncs necessiten que hi hagi algú que firma aquell reportatge.
0: Sí.
1: I que es converteix d'alguna manera en garant que aquella informació doncs, es correspon amb la realitat, no? I que està reflectint una situació real. O en l'àmbit, per exemple, universitari, l'àmbit acadèmic, doncs, el coneixement científic doncs, també, tu publiques un article d'un treball de recerca i també et fas tu responsable que les dades que portes, les conclusions a les que has arribat, doncs, es desprenen de manera que hi hagi una traçabilitat clara de la tasca de recerca que has fet, no? I jo crec que assumir aquestes responsabilitats en alguns àmbits és una cosa absolutament ineludible i que des d'aquesta perspectiva doncs, hi ha professions que no poden cedir el relleu a l'intel·ligència artificial de cap manera, tot i que puguin utilitzar per una part del procés
0: correcte
1: alguna d'aquestes eines.
0: Que t'ajudi i que no et substitueixi, no? Aquesta seria una mica la idea, perquè com aquests dies circulava aquesta imatge que em resultava tan graciosa, que sortia una persona que agafava un bolet i que li preguntava a la intel·ligència artificial, és comestible aquest bolet? I la intel·ligència artificial li deia, sí, sí, i tant. I després sortia el cadàver d'aquella persona i la intel·ligència diu, sí, doncs és veritat que no era comestible. Vols que t'ajudi amb alguna altra cosa? Dic, home, igual ja és tard, això, eh? Bé, és una exageració, però no deixa de ser de dir, escolta, està bé aquesta recomanació, però no ens la juguem, no? Què vull dir?
1: És així, és que tu dius una exageració, però hi ha hagut casos d'editorials que han creat manuals, per exemple, del tema dels bolets, no?
0: Clar.
1: Amb intel·ligència artificial, sense que hagi un coneixement real d'una persona al darrere, no? I, òbviament, aquest seria un exemple que pot tenir conseqüències letals, no? I com
0: sí,
1: això
0: sí.
1: Hi ha moltes altres coses.
0: Per tant, la informació és poder, el coneixement encara ho és més, possiblement, i està bé que les fem servir per treure'ns aquelles coses més feixugues, més mecàniques, però que després tinguem aquest toc de qualitat que els humans doncs, encara necessitem perquè ens hem de comunicar al final entre humans. Ha estat un plaer poder escoltar el Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigador de

0: Sempre es diu que a l'ésser humà li costa molt això de poder imaginar, no, quantitats molt, molt, molt, molt grans i quantitats molt, molt, molt petites, perquè ens és molt difícil comparar-les, no? Bé, si tens 1.000 euros o 2.000, més o menys ho tens clar, però si parléssim de 28 milions d'euros o 29, et semblaria que és molt poca diferència i en veritat n'hi ha molta. Doncs imagineu el que és poder observar coses extremadament petites, coses que amb la nostra mirada seria impossible. Doncs en tots aquests camps s'està evolucionant moltíssim i té a veure amb la nanotecnologia, que el passat dia 9 d'octubre doncs en va ser el Dia Internacional. I per això en volíem parlar amb un expert que és professor titular de la FCTE de la UBIC UCC i doctor en física i investigador del grup de recerca Bioinformàtics en Bioimaging de la UBIC, que és el Carlo Manzo. Carlo, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a tu per donar-me aquesta oportunitat.
0: A veure, costa molt, no?, que puguem imaginar. Clar, tots de petits, al llarg de les diferències edats de cadascú dels nostres oients, doncs haurà observat a través d'un microscopi. Però clar, l'òptica feia el que podia, no? Però ara ja estem parlant de que es pot fer servir la nanotecnologia per poder veure coses infinitament petites. Com ha anat aquesta evolució?
1: Bueno, per una banda, hi ha tècniques que no fan servir la llum visible, com el microscopi electrònic, que ens permet veure coses que són molt petites. Però, per altra banda, també el microscopi més tradicional, el microscopi que fa servir la llum, ha tingut una evolució molt important els últims 20 anys, més o menys. Per exemple, el Premi Nobel del 2014, el Premi Nobel de la Química, es va galardonar els que van descobrir la microscòpia de superresolució. La microscòpia de superresolució són unes tècniques que ens permeten anar més enllà de la resolució normal d'un microscopi. Potser puc fer un exemple.
0: Sí,
1: imagina't que nosaltres volem mirar proteïnes a dins de les cèl·lules. Són moltes i estan molt a prop. Això seria l'equivalent com si volguéssim, per exemple, mirar una manifestació multitudinària i fer fotos amb un dron de molt amunt.
0: Clar.
1: Ara, clar, veurem molts caps,
0: sí,
1: però no sabem...
0: Irreconeixibles, no? Molts caps, però no podríem detectar ningú.
1: Exacte, però si per exemple, als participants de la manifestació li donem un barret de color,
0: clar,
1: i li diem que no se'l posin tot alhora, podem fer que fotos, i en cada foto tenim uns quants que podem reconèixer. I repetint aquestes fotos, fent que ells es treguin i posin el barret, podrem finalment arribar a comptar les persones.
0: Que bo.
1: Una família de les tècniques de superresolució fa servir un sistema molt semblant. El barret són un marcatge fluorescent, o en alguns casos poden ser nanopartícula, com els punts quàntics, que brillen quan les il·luminem amb un làser.
0: Que bo. És meravellosa i està perfectament descrit per entendre'ns com podem doncs acabar d'identificar i de fer el recompte, no? Perquè si no estarien tan junts que seria impossible, ajuntaríem dos en un, no? Com si diguéssim, i d'aquesta manera podem anar ajuntar-nos. Clar, això fa que les escales, i se'ns escapa el concepte, però s'hagin pogut avançar moltíssim, no? A nivell de poder anar fins a parts infinitesimals, no?
1: Sí, la resolució última de les màquines més noves que s'estan ara començant a comercialitzar arriba al nanòmetre. Significa, si agafem el mil·límetre, no, la ratlla més petita de la regla, la dividim mil vegades i cadascuna d'aquestes parts que aconseguim la dividim mil vegades una altra vegada.
0: Mare meva.
1: Aquest seria el nanòmetre i aquest és l'escala de les proteïnes, de la membrana celular, així que ara mateix podem veure amb una microscòpia òptica amb aquest nivell de resolució.
0: És fascinant. Pel comú dels mortals, Carlo, el que feu sembla, bueno, no ciència-ficció, no? Més enllà, o sigui, directament inimaginable, no? Com es pot arribar entendre això com tantes i tantes coses que aquí al programa sempre expliquem que sí, sí, ho entenem quan ens ho expliqueu els científics, els investigadors, com per exemple doncs, el fet de que no acabem de tocar mai res, no? Perquè hi ha les forces implícites, no? de que no arribem a fer contacte mai, però costa d'entendre, però és així, la ciència avança en aquests aspectes i és espectacular. Per tant, podem començar, imagino, Carlo, a investigar coses que abans només es podien teoritzar, oi que sí?
1: Sí, sí, sobretot a nivell de mecanismes moleculars es poden fer pel·lis, si vols, de lo que fan, i mirar-les sí, com si fos un vídeo. Això ens permet entendre molt a nivell fonamental dels mecanismes de transport cel·lulars, per exemple, de com es mouen les proteïnes a la membrana, com interaccionen entre elles, si formen patrons, estructures, i això en els últims anys, gràcies a aquestes tècniques, ha avançat moltíssim.
0: Quina meravella. Només faltaria que les cèl·lules es facin un grup de WhatsApp, ja amb totes aquestes coses només faltaria. Però clar, és apassionant perquè m'imagino que algunes teories, no?, s'han pogut anar, doncs, corroborant, és a dir, comprovant que aquest comportament de les cèl·lules doncs, era d'una determinada forma, però suposo que també han sorgit nous reptes i nous dubtes, no?, o noves propostes que encara requereixen doncs, que se segueixi avançant, no?
1: Sí, sí, segurament. Sí, sí, sobretot ja respecte a tot el que és la vessant del moviment cel·lular, de l'interacció del moviment a nivell molecular, de la interacció entre proteïnes, queda molt per fer. L'interacció, per exemple, amb els patògens, això ara mateix es pot veure molt bé, es pot veure quines proteïnes participen en cada part del procés, quan, per exemple, un virus ataca una cèl·lula...
0: Clar, això és molt interessant perquè permet al mateix temps, doncs, imagino, pregunto, doncs fer aspectes preventius, no? Si sabem com es comporten, doncs igual podem, doncs des de medicaments, no? A cures preventius i de cura, O sigui, és apassionant.
1: Sí, aquest és un dels objectius fonamentals de la recerca bàsica, perquè encara que sigui bàsica sempre es pensa una possible aplicació. Si entenem com funcionen les coses, a part que és una exigència humana, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Els nens trenquen les joguines perquè volen veure com funciona.
0: Sí, després s'obren peces, Carla. Després quan intentem juntar-ho sempre hi ha alguna cosa que no deixa, però la idea sí que és aquesta. És veritat.
1: Però al mateix temps, si saps com funciona un mecanisme, el que es diu en anglès health and disease, que per què canvia quan un organisme està malalt, pots intervenir. I una manera d'intervenir, per exemple, és amb la nanotecnologia, perquè l'alliberament dirigit a fàrmacs s'està estudiant molt amb nanopartícules. Per exemple, com unes bossetes de molècules de greix, que són nanopartícules lipídiques, es pot posar dins un fàrmac o ARN. I, per exemple, això es fa servir per les vacunes d'ARN.
0: Clar. Sí, sí, sí. Per tant, es pot identificar molt més, no? Al mateix temps, la investigació oncològica, no? Diguem, també avança en poder detectar, no?, certs aspectes que facin, com vulguem dir, quasi la detecció, no? De dir, escolta, a quin partit polític voten pràcticament, no? Aquestes cèl·lules, aquests elements per poder identificar-los, no? Això és apassionant, tot això.
1: Sí, identificar-los i veure com evolucionen, perquè, clar, les cèl·lules és un organisme viu i pot canviar. Per exemple, les cèl·lules quan es transformen en cancerògenes, i algunes cèl·lules que afavoreixen les metàstasis, i tot això es pot observar en temps reals, però sobretot es poden veure les components moleculars que provoquen això.
0: Que bo. És apassionant, és apassionant. Amb quines més investigacions esteu? Què és el que us obre tota aquesta possibilitat d'aquesta nanotecnologia actualment, Carlo?
1: Bueno, en els últims anys estem combinant molt aquestes tècniques amb la intel·ligència artificial.
0: Ahà.
1: Tenim una línia molt, òbviament, tenim una línia que va molt bé d'intel·ligència artificial, que ens ajuda a buscar patrons, sobretot perquè... Típicament tenim poques dades, les dades són sorolloses o incompletes,
0: sí.
1: I així que...
0: Perquè ens entenguin els nostres oients que sorolloses no vol dir que siguin cridaneres com el veí del segon quart, sinó que hi ha dades que ens desvien, no?, l'atenció del que realment és un patró interessant, oi que sí?
1: Sí, exactament. Ja, encara l'experiment, la mesura més precisa, sempre té un nivell
0: D'error,
1: de temps i de
0: sí.
1: soroll, sí, que és el que impedeix de veure les coses perfectament.
0: Que
1: I
0: bo.
1: això és, ho veiem a nivell d'imatges, però a nivell també d'altres dades. I clar, en això eines com l'intel·ligència artificial ens ajuden a netejar la senyal
0: Que bo.
1: i treure només la part que ens interessa.
0: Que bo. Això és fantàstic perquè jo sempre recordo de quan començava. Els que tenim una edat, Carlos jove, però els que ja tenim una edat, recordem que a l'inici de tot això eren les màquines que feien els escacs i tot això, la intel·ligència
1: Sí,
0: artificial, i sempre s'explicava que el que era més interessant és que pogués no només imaginar totes les combinacions possibles, sinó començar a descartar aquelles que no duguessin enlloc, no? Per poder, doncs, centrar-nos, no? I clar, si es pot anar processant infinitats, no? De possibilitats, clar, m'imagino que s'estan descobrint patrons interessantíssims.
1: sí, però per una banda la investigació va fent un estudi de brute force, no? Bàsicament, si li poso més dades tindrà més informació. Però al mateix temps també s'està intentant de construir arquitectures d'intel·ligències artificials que necessitin menys dades.
0: Val, que bo, que bo.
1: Perquè bàsicament es fa servir el que els experts li diuen el biaix inductiu. Imagina't que no trobes les claus de casa. No comença a buscar per
0: Cos
1: tota la
0: passa
1: casa.
0: sovint, Carlo, no, no cal que ho imaginem
1: Sí,
0: molt perquè
1: sí.
0: ens passa sovint a tots. Digues, digues.
1: Però comences a buscar-les on típicament les
0: Ah,
1: deixes,
0: que bo, que bo.
1: a la taula, a prop de la porta.
0: Sí, senyor.
1: Doncs es poden construir arquitectures d'intel·ligència artificial que tinguin aquest tipus de biaix. Això fan servir més dades i
0: Que bo.
1: al mateix temps fan servir menys energia, que també ens ve molt bé.
0: Efectivament, efectivament.
1: Així que estem desenvolupant molt eines d'aquest tipus.
0: Que bo. Llavors, clar, aquí és on sempre, i quan aquí al programa parlem, no, de la intel·ligència artificial, i sempre es busquen els grans titulars, no, de que és que ens trauran la feina. No, aquí és on hi ha una coordinació, no, amb la IA, Carlo, en el sentit de que ha pogut, doncs, a l'investigador li ha de donar, no, aquestes possibilitats. Després que les comprovi, o mira, descarta aquesta, treu de la llista aquesta, perquè aquesta al final no ens hi trobem mai, que la deixem, doncs, jo què sé, sobre el televisor, no, per exemple. I la suma, la sinergia de la IA i els investigadors és per on anirà el futur, oi que sí?
1: Jo crec que sí, però també a la vida de cada dia. Totes
0: Efectivament.
1: les grans revolucions que ens feien por, al final ens han millorat el nivell de vida. I jo crec que ara mateix estem vivint una revolució, que ara mateix no sabem on pot anar, però jo crec que el ser humà és prou, com dir-ho, savi per
0: Sí.
1: utilitzar-la per viure millor i per tenir un nivell de vida millor, per treballar menys, dedicar-se a l'oci o en alguns casos guanyar més diners, però totes coses que et milloren el nivell de vida i no que et fan la vida impossible o inclús com algú pensa que ja s'acabarà tot.
0: A mi una de les coses que més m'apassiona, Carlo, de tot el que té a veure, doncs, amb l'estudi això, no? De les cèl·lules i les proteïnes i tot això, sempre és el com es podria haver originat, no? Doncs, els primers moviments de vida, si va arribar, doncs, d'un asteroide, si es va generar, si hi havia les condicions, si només certs planetes ho poden complir. És una cosa que m'apassiona, quan a més diuen que els pops venen a part. O sigui, els pops es veu que va arribar un pop d'algun planeta, perquè és una línia d'investigació que té molts estudis, que diu que, escolta, és que no es correspon amb res de l'evolució. Aquest devia venir un pop de turisme o alguna cosa i s'hi va quedar, perquè si no, no s'explica. Però és apassionant, no,

parlo, l'evolució i com és això, és que són és que es podem considerar així, no? I de tot allò, com hem pogut evolucionar els éssers humans, a mi m'apassiona.

0: imaginarse teorías como que el pop se vende al Spice.
1: Sí.
0: No me es pensar en algo que podría ser, porque no
1: Sí.
0: tienen pro información para explorar eso,
1: Sí.
0: pero no me es pensar a nivel de estadística.
1: Sí.
0: ¿Cuántas combinaciones posibles ya y algunas puedan ser, puedan sobrevivir y otras no? Que
1: Cabo.
0: si piensas, es una amiga. Es muy semblante a lo que fa una LLM, una ChatGPT o un
1: Sí.
0: Claude hoy en día.
1: Sí.
0: Son todos sistemas probabilísticos. Y busca, obviamente, una LLM busca la palabra que quede mejor después de una frase. A nivel biológico, no han probado muchas probabilidades. Ha trovato una combinación de moléculas que después han portado a las proteínas, que han portado a organismos más complejos, que funcionaban y otras no. Això també estem parlant d'una escala de temps molt llarga,
1: Clar,
0: perquè tot
1: clar,
0: això
1: clar,
0: hagi
1: clar.
0: pogut desenvolupar-se. Així que jo ho penso en aquesta direcció, però, òbviament, no hi ha elements per provar que no hagi
1: Quina...
0: sigut un pop que hagi venut d'Alien, que hagi venut d'un altre planeta, de
1: Sí,
0: moment.
1: sí, sí. Bueno, a vegades al metro també em trobo gent que podria haver vingut d'un altre planeta tranquil·lament, però aquest ja és un altre, aquest ja és un altre tema. Com dèiem, la tecnologia, la nanotecnologia encara pot avançar més. Les nanoeines també poden anar creixent, no? Ara, per exemple, estem parlant d'ordinadors quàntics i de mil i un aspectes que serà apassionant, no? Evolucionar, creus que evolucionarà tan ràpid com ha sigut la IA en els darrers anys?
0: No sé si serà tan ràpid, però crec que la IA pot ajudar-nos a anar més ràpid també en altres direccions, una
1: Ajà.
0: mica el que dèiem abans.
1: Sí,
0: Així
1: val.
0: que crec que podrem veure, sobretot en camps on hi ha ja moltes dades i molt coneixement, una acceleració.
1: Doncs, Carlo, t'animem a que seguiu investigant, que ens pugueu seguir explicant coses. Hem volgut aprofitar que era el dia de la nanotecnologia, però ens agradaria que ens vagis explicant tot el que puguis anar formant, perquè crec que la gent és important que sàpiga el que feu, no? A les investigacions i que sapiguem, no? En què s'està avançant i que hi hem de destinar recursos, que aquí sempre, sempre ho diem, és bo conèixer, investigar per prevenir i per curar, no? Per les dues coses és importantíssim. I si hi han, o heu pogut veure, no? Aquests mecanismes de nanomissatgers, doncs, en les cèl·lules, que serà igual algun dia descobreixes que hi ha com un Glovo o algun Uber Eats d'aquests que es van repartir, hi ha missatgers d'aquests. En qualsevol cas, Carlo, avisa'ls que pot ser que hagin dit que no han trobat a ningú, a casa, a la cèl·lula, i que sí que hi era esperant el paquet, que això ens passa a tot arreu. Carlo, ha estat un plaer poder conèixer una mica més d'aquest món i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, un plaer també.

Fins aquí el de zero a l'infinit d'aquesta setmana. Una setmana on hem començat parlant de la IA, que sempre és bo doncs, conèixer més coses i més segells que ens puguin parlar d'aquesta feta amb IA, aquesta feta per humans, no? Que també és un tema important, igual que hi ha el quilòmetre zero. I també hem après coses de la nanotecnologia, que el passat dia 9 doncs, en va ser el dia. La tecnologia de les coses petites, que ens fascina, igual que la física quàntica. I aviam si en els propers programes podem parlar una mica d'ordinadors quàntics, que és un tema que és verdaderament apassionant, és a dir, que són temes que anirem tractant perquè és ja no el futur, sinó el present més immediat i per on es pot fer un canvi radical tota la tecnologia i tot el que coneixem com a ciència. Així que anirem parlant, perquè aquí ens agrada anar veient petits aspectes de la ciència, de la tecnologia i de tot el que acaba sent al final la nostra societat. I ho farem de mica en mica, perquè ho puguem anar aprenent sempre de zero a l'infinit. Ara us deixem en bones mans amb en Robert Calvo. Que vagi molt bé i fins la propera setmana.

0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
1: Bon dia, són les 7 del matí. Com estan? Com porten la vida? Espero que raonablement bé. Nosaltres estem molt feliços de poder tornar-se aquí a...
0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Però potser ara mateix hi ha algú escoltant-nos que no té motius per sentir-se feliç. Sí, això pot estar passant a milers de persones del país. I no parlo de tenir un mal dia, d'haver-se llevat amb el dia una mica girat, de sentir un moment de tristor... No. Parlo del malestar permanent, d'aquell desànim que ha mutat en depressió i que fa que molts dies la persona no vulgui ni pugui sortir del llit.
0: A Onda Cero Catalunya comença Amb bones mans, amb Robert Calvo.

Aquest dissabte s'ha commemorat a tot el món el Dia de la Salut Mental. Una salut que, quan no es té, es nota. Bé, ho nota i ho sap la pròpia persona, però a vegades és imperceptible pel seu entorn. I fixin-se, l'entorn és clau per detectar problemes que, qui sap si més tard, podrien acabar amb un desenllaç terrible per a tothom. La jornada celebrada aquest dissabte serveix per recordar-nos que la salut mental forma part de la salut de qualsevol persona i que no hi ha benestar possible si no podem expressar allò que ens passa, si no trobem qui ens escolti. A Catalunya, prop d'1.200.000 persones conviuen amb un trastorn mental. Però darrere de cada xifra hi ha una història, una família, una pèrdua, una por, una crisi o un procés de recuperació. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut posa el focus en les experiències viscudes, en les persones que han passat per situacions de patiment i que tenen molt a dir sobre com les hem d'acompanyar. Aquí en tenen una, d'aquestes persones. No cal amagar-se'n, encara que és lícit optar per fer-ho. Dit això, també els asseguro, i aquí en tenen l'evidència, que se'n pot sortir. El dolor sovint va per dins, costa d'explicar, i la societat tampoc sap massa bé com gestionar-lo. Per tant, tenim el repte col·lectiu d'entendre-ho, de posar-hi empatia i també una mica d'esforç. És diumenge, és 11 d'octubre. En bones mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa. Fan que soni i que arribi a través de la ràdio i de les diferents plataformes en les quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic que afinen aquesta hora l'antena perquè vostè ens pugui escoltar a qualsevol de les nostres emissores de Catalunya, Girona, Tarragona, Vilanova, Barcelona o a Lleida, i que també ho pugui fer a través d'aquesta app que té al davant i que s'ha descarregat pel telèfon mòbil. Fa bé, fa bé. O que ens escolten en directe o en diferit a través d'aquesta app o del web ondacero.es/catalunya.

0: Avui posarem el focus en un nou espai que hi ha a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i que vetlla per la salut mental i emocional de les mares i dels pares que han perdut un fill de manera prematura. Encara que per a un pare o una mare, la mort d'un fill, sigui quan sigui, sempre és prematura. I parlarem de la feina, que no ens hauria de robar la salut mental. Ho analitzarem amb la nostra psicòloga de capçalera, la Carmen García Mateos.
1: Trabajar no debería costar la vida ni la estabilidad emocional.
0: La doctora María Isabel Bertrán Margarit ens seguirà il·lustrant sobre la microbiota i avui sabrem com l'afecten els ultraprocessats que ingerim.
2: El concepto ultraprocesado es comida ya preparada o casi preparada para que en dos minutos podamos disfrutar o pensar que comemos adecuadamente.
0: Amb el nostre preparador físic, amb en Pitu Sitges, recuperarem les ganes d'anar al gimnàs si les hem perdut. Perquè, Pitu, hi ha molta gent que paga la quota i mai no hi va.
3: Abans sí que hi havia molta gent que feia això, però des del Covid la gent utilitza més les instal·lacions esportives. És com més conscient que està perdent els diners i no va.
0: Està bé, molt bé. I en Francisco Mario Toro Gutiérrez ens portarà la biblioteràpia. I què ens portarà avui?
4: Doncs avui ja portaré quatre noietes molt conegudes en tot el món que ens donaran lliçons de vida.

0: I abans d'acabar, l'Alicia Escribano ens portarà a fer salut a Stone Town, a Zanzíbar, on hi farem salut i descobrirem, per exemple, un grandíssim mercat de les espècies.
1: El mercat de les espècies, on podrem veure tot un ventall d'espècies que per nosaltres són conegudes i altres són molt curioses que no les hem vistes mai.
0: Ella arribarà minuts abans de les 8 en un programa que de seguida, rebrà la Montse Pombo per cuinar l'esmorzar. Abans, en resumim...
2: Les notícies de la setmana.
0: En un minut. Un estudi de l'Organització Mundial de la Salut alerta que 2 de cada 3 joves europeus han viscut com a mínim una experiència adversa en la infància. L'anàlisi ha mesurat l'exposició a maltractaments, abusos sexuals, el consum de substàncies a la llar o a la violència domèstica. Un tema més, Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys, amb 115 superacions dels llindars de protecció a la població. La persistència de la calor i l'estancament atmosfèric van condicionar la formació d'aquest contaminant. I acabo ja. La vacunació no només prevé la malaltia causada per una infecció aguda, sinó que també protegeix contra les seqüeles immunitàries a llarg termini que poden aparèixer després d'una infecció viral aguda. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat pel Laboratori de Biologia de la Infecció de la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, ara que acaba de començar la vacuna de la grip, la vacunació, vacunis, home, que no costa gens i té molts beneficis. Un cop hem explicat ja l'actualitat de la setmana, és l'hora d'un

0: aquí l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert.
0: Ella ens porta cada setmana aquí un esmorzar, una setmana alternant un de dolç amb un de salat. I avui què toca? A veure, què m'he perdut?
1: Res, no t'has perdut res. Aquesta setmana toca dolç.
0: No, que m'he perdut en això de dolç i salat, que no sé què toca. Avui toca dolç, no?
1: Avui toca dolç, sí.
0: I què oferim a l'audiència?
1: Doncs mira, avui portem aquell aliment que sovint associem amb un caprici, però que també la podem portar a la versió més saludable i a l'esmorzar, que són unes galetes.
0: Unes galetes?
1: Sí, porto
0: això
1: tres...
0: Això que diu ara la gent moderna, cookies. Perquè
1: cookies.
0: Hem de posar-hi un anglicisme tot.
1: Sí, acceptar. Cookies, acceptar.
0: Molt bé, aquestes cookies, aquestes galetes, què porten? A veure.
1: Doncs mira, la primera idea que porto són unes galetes de civada i plàtan.
0: Ah, només que bones.
1: No, sí, no només necessitem dos ingredients, que evidentment són dos plàtans madurs i uns flocs de civada. Què farem? Aixafem els plàtans fins que quedin ben cremosos, barregem amb la civada i els ingredients opcionals, que poden ser unes nous, uns xips de xocolata negra, una canyella, llavors, com tu vulguis. Llavors, què farem amb això? Només doncs, les hem de posar sobre el paper de forn a 180 graus durant uns 12-15 minuts aproximadament i ja tenim aquestes galetes.
0: Que bones!
1: Sí, la veritat és
0: molt
1: que
0: saludables.
1: Sí.
0: El plàtan és molt saludable. I la civada també.
1: Sí, et porto l'altra idea. Són unes galetes de mantega de cacauet i ametlla. Necessitarem 150 grams de mantega de cacauet, un ou, farina d'ametlla i una culleradeta de canyella o vainilla.
0: Molt bé.
1: Com ho farem? També molt fàcil. Barregem tots els ingredients fins a aconseguir una massa que sigui homogènia, formem boletes, les aixafem amb una forquilla i els enfornem a 180 graus durant el mateix 12-15 minuts i ja tenim les galetes preparades.
0: Recordem que les galetes les hem de deixar refredar abans de menjar-nos-les.
1: Sí, clar, correcte. I l'última idea que porto són unes galetes de civada de cacau i nous.
0: Galetes de civada, cacau i nous, que bones. M'agrada molt la combinació de cacau i nous,
1: Sí, sí. Correcte. Mira, què necessitarem? Civada molta, un ou, dos culleradetes de cacau pur, dos culleradetes d'oli d'oliva suau, dos culleradetes de dàtils triturats o pasta de dàtil i un grapat de nous trossejades.
0: Molt bé.
1: El mateix igual que l'altre. Barregem tots els ingredients, li donem forma i el mateix, al forn 180 graus entre 12 i 15 minuts. I ja tenim aquí doncs, aquestes galetes que jo proposo que també les podem fer com esmorzar saludable.
0: Molt bé.
1: Amb què casa aquestes galetes? Amb el clàssic got de llet.
0: Ah, amb un got de llet fred o
1: fred.
0: Calent.
1: No, fred, fred, fred.
0: A mi la llet m'agrada freda.
1: Sí.
0: Calenta no m'agrada.
1: És molt bona la llet freda.
0: Molt bona, molt bona. Me'n veuria un litre a l'estiu, sobretot.
1: Sí. Sí. Doncs aquesta és la meva proposta.
0: Que bé, una gran proposta, la d'avui, amb aquestes galetes, que si vostè les farà aquest matí, les deixa refredar una estona, se les menja cap a les 10 o les 11 i ja està.
1: Correcte.
0: Molt bé, Montse, gràcies per venir una setmana més.
1: De res, a tu. Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Per cert, Montse, se m'oblidava que, clar, hem de saludar l'audiència.

0: Ciència, i dir-los bon dia. A quin poble podríem anar avui?
1: Doncs mira, jo et proposo anar a Puig-reig.
0: A Puig-reig, a la meva comarca. Per què?
1: Perquè, doncs mira, un petit homenatge als meus sogres, que són d'allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Això no ho sabia jo. Tu m'ho has explicat algun cop, això?
1: I tant.
0: Doncs jo no, si m'ho has explicat, jo no ho recordava.
1: Home, va sortir la conversa de que tu em vas dir que tu ets de Gironella.
0: Ah, però jo no recordo aquesta conversa.
1: Doncs sí,
0: Els teus sogres són de Puig-reig.
1: Les meves sogres són de Puig-reig.
0: Del Baix Berguedà, molt bé, molt bé. Mira, que aquest cap de setmana han fet una fira, la primera fira dedicada al vi, a la gastronomia de proximitat del Berguedà i la cultura.
1: Que bo.
0: I avui sé que fan una marxa, una Ride Mountain Bike, a Cal Marçal, que és una de les colònies que hi ha al costat de Puig-reig,
1: sí,
0: com bé sabràs.
1: Correcte.
0: Els saludem a ells, doncs?
1: Doncs vinga. Vinga, va.

0: Doncs una salutació a tothom que ens escolta des de Porreig, des del Berguedà, i tothom que ens escolta des de la resta de la comarca. Llavors et diran que barro per a casa, però és així. Una salutació i que tinguin bon diumenge.
1: Amb bones mans, diumenges de 7 a 8 del matí, amb Robert Calvo. Onda Cero Catalunya.
2: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos, muy bien.
3: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
4: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Tercera jornada Metafutur Impulsa Turismo Illes Balears, organizada por Onda Cero con el patrocinio de la AITIP y la colaboración del Consell de Formentera. Miércoles 14 de octubre en la isla de Formentera. Presentado por Carles Lamelo y la participación del economista Daniel Lacalle. Más información en ondacero.es/Ibiza.
7: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
8: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
7: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
0: Avui volem explicar una història que obrirà una porta en aquest programa durant aquest mes d'octubre. Perquè volem abordar un tema del qual no se'n parla. O, com a mínim, no se'n parla el suficient. En societat, vull dir, entre nosaltres. Em refereixo a la mort. A un fet natural que, a vegades, esdevé, segons marca això que en diem llei de vida, i d'altres vegades arriba sobrevinguda, inesperada, despietada, cruel, arrencant-nos allò més important que tenim. I parlar de la mort també ens portarà a parlar sobre el dol, sobre els dols, sobre les diferents maneres de gestionar aquesta situació pels que es queden vius aquí, al món terrenal. Per tant, al cap i a la fi, també parlarem de la vida. Sobrevolant aquest fet hi haurà l'ànima. Què és l'ànima? Bé, l'Institut d'Estudis Catalans la defineix com el principi vital dels éssers vivents, especialment de l'ésser humà. Diu que és l'entitat concebuda com a substància espiritual, distinta del cos i immortal. Aquest últim fet, el que sigui una entitat immortal, és el que té clar la nostra protagonista d'avui. De seguida passaré a presentar-la, però abans deixin-me que els digui que l'ànima, aquesta entitat concebuda com a substància espiritual distinta del cos i immortal, té un pes concret. 21 grams. Ja saben que aquí sempre ens basem en la ciència per exposar els nostres temes, però avui ens prendrem una llicència. El cas és que no hi ha cap evidència científica que determini que l'ànima pesa 21 grams. Aquesta xifra prové d'un experiment de principis del segle XX, però no ha estat mai confirmada.

La història neix amb el metge nord-americà Duncan McDougall, de Haverhill, Massachusetts. Entre el 1901 i el 1907 va intentar comprovar si l'ànima tenia massa. Per fer-ho, col·locava pacients moribuns, quatre malalts de tuberculosi, un diabètic i una persona amb una altra patologia, damunt d'un llit instal·lat sobre una bàscula industrial. McDougall va estudiar només 6 persones. En un dels casos va observar una pèrdua sobtada d'uns 3 quarts d'unça, aproximadament 21,3 grams, en el moment que el pacient va morir. Ell va interpretar que aquella diferència podria correspondre al pes de l'ànima. Però els altres 5 resultats van ser irregulars. En alguns casos, el pes va variar abans o després de la mort. En un, la bàscula no estava ben ajustada i en un altre, el pacient va morir mentre encara calibraven l'equip. La xifra es va popularitzar molt més tard, especialment arran de la pel·lícula 21 Gramos, dirigida per Alejandro González Iñárritu el 2003. Però el seu valor actual és, sobretot, cultural i simbòlic, no científic. Segurament és el que li queda a la nostra protagonista d'avui, que, en realitat, representa a moltes persones. Aquelles que, malauradament, han viscut la mort prematura de l'ésser que més es pot estimar a la vida, si ets mare o pare. Un fill o una filla. Un ésser humà que marxa quan no toca i que deixa aquí, a la Terra, l'ànima. Quantes històries caben en 21 grams? Es pregunta Rosalía.

Rosalía reflexiona de manera poètica sobre la fragilitat de la vida, la memòria, els records acumulats en l'essència d'una persona i tot allò que l'ànima pot contenir abans de marxar d'aquesta dimensió. Bé, sigui com sigui, ningú passa a l'oblit mentre hi hagi algú altre que el recordi o la recordi.

0: És el cas de l'Eva, la nostra protagonista d'avui. Ella és mare, ha estat mare de dues persones que han perdut la vida en circumstàncies diferents, i amb la mort del seu fill, que va perdre la vida ara fa un parell d'anys, va pensar que aquest fet i aquesta persona tan important per ella no podia quedar en l'oblit, i va traslladar a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona la necessitat de crear un espai de record.
1: Yo quería hacer algo para honrar a mi hijo, Caleb, que falleció en 2024, y también para todos los otros niños que han fallecido, porque claro, desde que falleció él he estado en contacto con otras madres y familias, y nuestros hijos para nosotros siempre están presentes, tienen su importancia, su vida.
0: L'Eva va traslladar la seva idea a la Carla Cusó, la infermera especialitzada en acompanyament del dol, que pilota l'equip de l'Hospital Vall d'Hebron, que s'encarrega d'acompanyar en el dol des de la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques.
2: Al final el que ella planteja, jo crec que fa, verbalitza una necessitat que és expressada per tots els pares i mares que acompanyem des de la unitat, no? Que és la necessitat de visibilitzar el seu dol, que la societat faci visibles els seus fills, que la societat no tingui por a mirar a la cara d'un pare o una mare en dol i estar present.
0: Els pares i les mares tenien la necessitat de fer alguna cosa, la que fos, perquè la petjada dels seus fills i les seves filles fos inesborrable. Hi haurà qui pugui pensar que si l'Eva fa 2 anys que va perdre el seu fill, ja hauria d'haver fet el dol. Jo, sense ser pare, opino que la pèrdua d'un fill mai no se supera. L'Anna Barredo, psicòloga de la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques i de la Unitat de Dol, m'explica que cada cas és un món.
3: Hi ha diferents autors que han pogut parlar de que el dol és un procés que habitualment dura 1 any, i és veritat que en la pèrdua d'un fill o filla, tant si és infant com fins i tot adult, és un procés que es pot allargar molt més.
0: L'Eva, aquesta mare que escoltàvem, m'explicava que en diferents països d'Europa hi ha un dia a l'any, el mes de desembre, en

0: el qual els hospitals s'uneixen a una crida mundial. És el Dia Internacional de l'Encesa d'Espelmes, o el Worldwide Candle Lighting Day. Es commemora anualment el segon diumenge de desembre i consisteix en que, a les 7 de la tarda, les famílies, comunitats i unitats hospitalàries encenen una espelma durant una hora. En passar d'un fus horari a un altre, es crea una onada de llum virtual de 24 hores que recorre tot el planeta. El seu objectiu és mantenir viu el record dels nens i de les nenes i dels adolescents que han mort massa aviat. I l'Eva va pensar que seria bo proposar un homenatge similar al Vall d'Hebron i la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques van tomar el repte i s'hi va posar a treballar. I el 15 de desembre passat, l'hospital va consolidar aquest acte memorial anual per recordar els infants que han mort allà i oferir un espai de trobada a les famílies, als cuidadors i també als professionals. L'Anna Barredo, una d'aquestes professionals, psicòloga de la unitat de dol, explica les sensacions que allà va poder tenir.
1: Jo em quedo molt amb aquesta imatge del dia del memorial i d'un moment en el que es van encendre les espelmes i es van fer, no, cues de pares i mares que esperant per encendre la seva i poder-la col·locar al costat de la pedra del nom del seu fill i filla. I va ser un moment que va durar com molt de temps i alhora va ser preciós perquè va haver-hi com, no, a l'espai emanava com un silenci i una tristesa però alhora un amor, no? Llavors eren com moltes emocions barrejades i realment, bueno, va ser preciós i no sé, per mi va ser un moment com de connectar amb la importància del que estàvem fent.
0: L'Eva va sentir la necessitat d'unir-se a altres pares i mares per transitar el seu dol en companyia. I encara que creu que Déu l'acompanya en aquest dol, també té moltes preguntes per aquesta injustícia que li ha tocat viure. Ara, havent fet aquest homenatge, considera que s'ha materialitzat una idea que a ella també la connecta amb el cel, que diu que és on hi ha el Caleb, el seu fill.
2: He rezado muchos meses para esto, que Dios, me puedes abrir el camino para hacer algo. Y bueno, luego se me vino la idea y le propuse a Carla y así muy pronto, en poco tiempo se ha podido realizar. Para mí ha sido más como una cooperación desde el cielo y entre él y yo.
0: Ara la iniciativa incorporarà la creació d'un espai físic permanent al campus que se situarà en una zona boscosa entre edificis i comptarà amb un banc i una escultura il·luminada. Serà un espai destinat a ser part de la cura d'un dol que mai no s'acaba.
3: Les històries de la vida a Onda Cero Catalunya. Amb Robert Calvo.
0: Cada setmana aquí en aquest programa, que també és un podcast, observem la salut emocional i mental de la ciutadania, la individual i la col·lectiva. I ho fem, com sempre, amb la Carmen García Mateos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, ¿bien y vosotros?
0: Muy bien, encantados de saludarte un día más. Carmen, que trabaja cada domingo aquí en este programa, que también es un podcast que se emite durante la semana en Onda Cero Podcast y que nos obliga a trabajar aquí. Y hay gente que... Lo del trabajo es una obligación que le lleva por el camino de la amargura cada día, porque hace que no tenga salud en ese trabajo, ¿no?
4: Claro, pero un trabajo no puede considerarse saludable si destruye la salud física o mental, ¿no? Trabajar no debería costar la vida ni la estabilidad emocional. Trabajar es un derecho y es una obligación, pero son las dos cosas, derecho y obligación, y tendría que ir y ser un generador de salud, no un destructor de la misma, ¿no?
0: La verdad es que aquí intervienen varios factores. Primero, la gente que se dedica a un trabajo que pues no le gusta, pero no le queda otra que buscar ese sustento. Y luego hay gente que se dedica a lo que le gusta, está en un lugar donde le gusta trabajar, pero ni el ambiente es el adecuado, ni los compañeros son los más adecuados, ni tampoco la dirección de esa empresa le ayuda, ¿no?
4: Claro, tenemos que ver que la mayor parte de los conflictos laborales que se producen tienen que ver con las interrelaciones entre las personas que están. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, sí, sí. De hecho... Uno de los problemas, por ejemplo, es el burnout o el síndrome del quemado, ¿no? Donde hay una cronificación tanto de estrés como de cansancio, como de las interrelaciones, ¿no?

0: También hay otra cuestión que afecta en esto, que es la incapacidad para desconectar digitalmente, ¿no? La desconexión digital que se está hablando ahora, ¿no? El presentismo digital, esto provoca, suele provocar trastornos de ansiedad y también trastornos de sueño por esa imposibilidad de desconectar, ¿no? Y luego también toda esa cuestión de la falta de control y reconocimiento, es decir, esa interrelación entre el esfuerzo y la recompensa, ¿no? Que nos tengan en cuenta el trabajo realizado, que hay una recompensa, aunque sea simplemente en una frase de ese
1: Que no debe
0: trabajador.
1: ser eso, ahí voy, que no debe ser una recompensa económica solamente. Puede que no sea económica y que llene mucho más que el dinero, ¿no?
0: Claro que hay un reconocimiento, has hecho bien el trabajo, sigue en esta dirección, que haya un feedback, ¿no? Del trabajo que vas haciendo, porque tendemos a, desde las propias direcciones, a decir esto está mal hecho, esto es tal cual, pero no se tiende a decir, Jobar, qué bien hiciste esto, sigue por esta línea, ¿no? Entonces, aparentemente pequeñas cosas son grandes cosas que aportan a la salud laboral.
1: Sí, hablaba Carmen del síndrome de burnout o del trabajador quemado. Afecta, atención al dato, entre el 55 y el 70% de los trabajadores de España. Es un dato que ofrece Adecco y que no es menor. El agotamiento general está alrededor del 55% de los empleados en nuestro país y el 41% sufre estrés laboral constante. Es decir, la mitad de la población está estresada en el trabajo.
0: Claro, porque también hay unas niveles a los que tienes que llegar de trabajo y luego también podríamos hablar de que España es uno de los países donde más horas se trabajan, pero no sé si todas las horas son
1: Son
0: productivas.
1: productivas.
0: Muchas horas de trabajo provoca, dependiendo del trabajo, sedentarismo prolongado, toda la ergonomía. En el área de trabajo también, en otros trabajos la iluminación, los entornos de ruido, hay mucho, mucho que rascar todavía
1: Sí, fíjate que
0: en la salud laboral.
1: hace unos días hablábamos de cómo los edificios pueden influyen, de hecho, en nuestra salud mental y emocional y en el trabajo también. Me acuerdo que aquí en estas oficinas donde trabajamos nosotros, en esta redacción, hace unos años, al principio de estar yo aquí, estaban las paredes pintadas de rosa y las puertas pintadas de verde. Y ahora está todo en blanco y gris. O sea que también los colores influyen ahí, ¿no?
0: Claro, porque el entorno también tiene que ser saludable, ¿eh? No es solo una cuestión de tener un extintor o tener un casco, es que, por ejemplo, en vuestro caso, estáis muchas horas ahí. Entonces, que ese entorno sea saludable, que la silla que tienes sea ergonómica, que incluso, y en muchos sitios donde se pasa tantas horas sentada, se hacen descansos donde uno sube y baja escaleras, por ejemplo, o da un paseo o sale y vuelve a entrar para volver a estar sentado para favorecer que el sedentarismo no sea prolongado. Hay muchos proyectos en muchas empresas que eso casi diría yo que es obligatorio, te
1: Sí.
0: obligan casi a hacerlo por tu propia salud.
1: Carmen, ¿y qué podríamos decir ahora mismo a una persona que nos esté escuchando que esté en esta situación? ¿Cómo puede afrontar esto y tener algún resultado positivo?
0: Bueno, que si está en una situación de ese estrés laboral, tiene que aprender a valorar qué elementos corresponden, por ejemplo, a la empresa, qué elementos corresponden a uno mismo y sobre todo los que corresponden a uno mismo de autocuidado laboral, ponerlos en juego.
1: Muy bien, pues queda dicho. A Carmen la pueden contactar a través de su página web, carmengarciamateospsicólogos.com. Carmengarciamateospsicólogos.com. Y ahí encuentran todos sus datos de contacto por si necesitan su ayuda, que nunca está de más. Gracias, Carmen. Hasta la semana que viene.
0: A vosotros.
2: Amb bones mans, les històries del món de la salut amb Robert Calvo.
1: Però no estic sol aquí a la ràdio perquè ha vingut, com cada diumenge, en Pitu Sitges. Pitu, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què ens posa en forma? No em diguin quan no comença el dia, la jornada, o quan ens escolti, perquè hi ha gent que ens consumeix per internet a Onda Cero Podcast, no em diguin que n'hi ha un moment millor que aquest, quan sona aquesta música i ens activem. Avui amb què, Pitu?
3: Mira, avui és molt important i segurament que a tu també t'ha passat algun cop. De fet, a mi em passava quan jo era soci de qualsevol centre esportiu.
1: Sí.
3: Que perds les ganes d'anar al gimnàs, és a dir, perds la motivació. T'ha passat?
1: I segueixes pagant.
3: I segueixes pagant i segueixes...
1: Hi ha gimnasos que
3: digues.
1: Deuen viure, tu sabràs millor que jo, que deuen viure de les quotes dels que no hi van.
3: Sí.
1: No?
3: Sí, clar. Però mira, et diré una cosa. Abans sí que hi havia molta gent que feia això, que mira, pago el gimnasio i vaig quan puc, però des del Covid la gent utilitza més les instal·lacions esportives. És com clar. Més conscient de que està perdent els diners i no va.
1: Clar, clar, sí, sí.
3: Llavors, a tothom ens ha passat, a mi fins i tot, i mira que m'agrada fer esports. A vegades vols anar a entrenar i no tens ganes. És el més normal. Hi ha molts fanàtics que sí que els agrada anar a entrenar, però hi ha molts que no.
1: Jo conec una persona que hi va dos cops al dia.
3: Hi ha molta gent. I un dels motius pel que la gent a vegades es dona a baixar és perquè no arriba a les metes que es posa. Què passa? Que si tu et poses una expectativa, sí, sí, sí, uah, jo vinc de vacances, me voy a poner fuerte, no sé... No. Aquests són els primers que després s'esborren. No, fes-ho...
1: Estem a 11 d'octubre.
3: Sí.
1: 11 d'octubre, jo crec que aquesta hora d'aquest matí, d'aquest 11 d'octubre, ja s'ha desapuntat, m'atreveixo a dir que la meitat dels que es van apuntar l'1 de setembre.
3: Totalment. O tres quartes parts. Perquè la gent que ja fa esport no s'ha apuntat ara.
1: Que seran els mateixos que es faran el propòsit d'any nou d'aquí 3 mesos...
3: Correcte.
1: I es desapuntaran el 2 de febrer, per la Candelera.
3: Correcte, i es tornaran a apuntar 15 dies abans de l'estiu.
1: Molt bé.
3: Però hi ha molta gent aquí, així, no? Si vostè... Són benvinguts de totes maneres.
1: Sí, si vostè se sent ara mateix identificat o al·ludit pel que estem dient, sàpiga que ho pot planificar d'una altra manera.
3: Lo important de tot és agafar l'hàbit. A vegades em venen i em diuen, oye, Pitu, es que lo he dejado, vuelvo a hacer lo mismo. No. A veure, si el que tu ja feies no et va fer agafar l'hàbit, no tornis a fer el mateix perquè tornaràs a llançar la tovallola. Canvia. 1. Baixa les expectatives. Posa't unes expectatives que puguis assolir. Ves 40 minuts, 30 minuts. Agafa l'hàbit. Després ja agafaràs uns entrenaments més intensos. Però l'important ara és anar al gimnàs.
1: I de fet, quan un agafa un hàbit, el que sigui, n'hi ha de bons i de dolents hàbits. Mm. Però si és bo... vol dir que allò ho mantindràs en el temps perquè ho has interioritzat, no?
3: Correcte. Llavors, jo ara et faré uns petits detalls.
1: Vinga, va.
3: Que això, molta gent no ho té en compte, però és molt important, perquè quan nosaltres anem al gimnàs, el 80% no té ganes d'anar al gimnàs. És a dir, és això de, uau, tengo ganas d'entrenar, voy a machacarme. Normalment la gent no fa això. Ve al gimnàs i quan està al gimnàs i ja està entrenant, és quan es sent millor.
1: Doncs ara obrim una subsecció dins de la secció d'en Pitu que es diu Els detalls d'en Pitu Sitges. Els detalls d'en Pitu Sitges per fer aquesta planificació al gimnàs i per fer-ho d'una manera coherent, conscient i pensant-ho bé, quins són?
3: El primer, teniu unes dades del que vols fer, les metes que vols arribar, les expectatives que siguin petites per començar. I a mesura que vas fent aquestes expectatives, et motiva. Això és així. Després, 2. Tenir la motxilla preparada. Moltes vegades el que ens fa mandra és...
1: Ui, ara la tovallola...
3: Ara la punxada la tovallola... No, deixa la motxilla preparada. Neta, eh? Això sempre
1: sí, sí.
3: Has d'anar amb la roba neta.
1: Senyor, els ha de portar net, sí.
3: Deixa la motxilla preparada. Que no hagis de pensar molt en el gimnàs. És a dir, vaig al gimnàs, agafo la motxilla i marxo. Tenir, el que et deia, la planificació del que faràs aquells dies, 1, 2, 3, una hora... Però sobretot que no et faci dubtar de o procrastinar, que només en català.
1: Procrastinar, sí, sí.
3: Procrastinar el fet d'anar al gimnàs. Si ja et costa i ets una persona que no t'agrada anar al gimnàs, ens ho posem més fàcil. Això és important, vale?
1: Objectius fàcils. Bossa feta?
3: Bossa feta. No necessites grans coses. Tovallola, aigua.
1: Auriculars?
3: Auriculars, jo no portaria auriculars. Uh-huh. A mi no m'agraden els auriculars, perquè això parlarem un dia. Perquè si algun dia passa alguna cosa al gimnàs i tu portes els auriculars, la megafonia no la sentiràs. No. I la gent començarà a córrer i tu estaràs fent zumba. Uh-huh. Bueno, espero que no, que el professor tregui la classe.
1: No estaràs fent zumba perquè estaràs fent una activitat que no serà dirigida, sinó que estaràs a la sala de màquines o de fitness fent la teva cinta o la teva el·líptica o el que sigui i no t'assabentaràs que hi ha un incendi a la planta 1.
3: Correcte, o cremarà tot el gimnàs. Però què t'anava... espero que no, eh? Posa't unes classes, no fer 1.000 classes al dia, fes una, màxim 2, que això és una altra cosa que a vegades hem parlat tu i jo, que fa gent... 4-5 classes al dia, no. Si les fas bé, aunque facis una o dos, ja està bé.
1: Molt bé. Doncs coherència, cap, una mica de pensament, fer-ho tot amb uns objectius assolibles.
3: Correcte.
1: I després posar-hi tota la bona voluntat, que això també és molt important.
3: Sí.
1: Molt bé, queda clar. Pitu, gràcies per venir una setmana més.
3: Gràcies. Adéu-siau.

0: el palito casi a precio de merluza fresca. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Piensa que hay un estudio que, por ejemplo, solo disminuyendo el 10% del consumo de procesados, un 10% que no es prácticamente nada, el nivel de demencias también disminuye muchísimo.
1: ¡Ay, qué interesante esto!
0: O sea, porque estamos hablando del consumo a lo largo de la vida, ¿eh?
1: Nos lo decía hace unos días aquí la doctora Mercè Boada, que es la fundadora, directora del ACE Alzheimer Center de Barcelona, y nos decía: estamos analizando ya el Alzheimer desde la epigenética.
0: Claro.
1: Es decir, aquello que nosotros le damos al cuerpo humano durante la vida, a nuestro cuerpo, a nuestra máquina, que nos acaba repercutiendo en cosas en la vida como la demencia.
0: Claro, pero piensa que esto es sentido común. Pensar que todo lo que nos rodea de alguna manera nos ha de impactar en lo que entra en nuestro organismo. El aire que respiramos, los suavizantes, todo va para adentro. Entonces, algo tiene que hacer dentro del cuerpo que en un momento determinado, según tu genética, tendrá más capacidad o menos de tratarla, de eliminarla, etc. Pero llega a un nivel de saturación que no da para más y entonces empieza a embarrarse el terreno y este embarramiento a veces es irreversible o ya te has cargado algunas piezas y no hay forma de repararlas. O sea, tú te haces una quemadura en una piel y si te la tratas rápidamente no te quedará señal, pero como la trates mal o sea demasiado grave, te va a quedar marca y a veces estas marcas son irreversibles y con consecuencias importantes.
1: Gracias, doctora. Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto.
2: Les veus expertes, cada diumenge, en Bones Mans, amb Robert Calvo. Biblioteràpia.
1: Que és això que fem quan arriba al final del programa, gairebé al final, i entra a l'estudi en Francisco Mario Toro Gutiérrez. Fran, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, Robert, com estàs?
1: Molt bé, encantat que estiguis aquí una setmana més per
3: igualment
1: curar-nos a través de la literatura, dels llibres que curen. I avui ens porta un llibre en femení. No és per dones només, eh? En femení.
3: Ay, Robert Calvo Molina. Mira, hoy saldo una de las muchas deudas que tengo contigo.
1: ¿Ah, sí?
3: Porque te traigo y traigo a la buena audiencia sana y culta y con buen gusto de las Bones Mans de Onda Cero Cataluña un clásico que ha inspirado a infinidad de generaciones desde hace más de siglo y medio.
1: ¡Ostras!
3: Mira, hoy viajamos a los Estados Unidos de América de los años 60 del siglo XIX. Un país inmerso en una guerra civil llamada Guerra de Secesión. Y no, no te estoy hablando de Lo que el viento se llevó, aunque podría, sino de otra obra maestra.
4: Navidad no será Navidad sin regalos, refunfuñó Joe, tendida sobre la alfombra.
5: Es tan triste ser pobre,
4: suspiró Meg mirando su vestido viejo.
5: No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas y otras nada, añadió la pequeña Amy con gesto displicente.
4: Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas, dijo Beth alegremente desde su rincón.
3: Ay, efectivamente, hoy hablaremos de Little Women. Hoy hablaremos de mujercitas.
1: Ay, qué bonito. Ya fa uns mesos que va sortir en una de les biblioteràpies una referència a Mujercitas, i recordo que li vaig comentar a en Fran que li havien de dedicar un programa a aquest llibre que m'encanta, per cert.
3: La escritora Luisa May Alcott escribió la història de les quatre hermanes de la família March. Elles són Meg, Joe, Beth i Amy. Viven con su madre mientras su padre está ausente sirviendo como capellán en el frente de batalla.
1: Mira, aquest llibre em va arribar de mans d'Adeco, que cada Nadal ens envia un obsequi a alguns als periodistes, i l'amic Lluís Perdiguero, que és el cap de comunicació d'Adeco, sempre té el detall. I em va arribar una edició de Mujercitas i una altra de Frankenstein, i la Montse em va dir: Mujercitas és el meu llibre preferit. Parlo de la Montse Valls, que és la companya de la redacció d'informatius, que em va dir que era el seu llibre preferit. I li vaig dir: és el meu regal de Nadal per tu, és per tu. I li vaig dir: el Fran Toro ens parlarà de Mujercitas. I em va dir: home, m'encantaria parlar de Mujercitas en aquesta secció. La vaig convidar i la tenim aquí, la Montse Valls, per explicar-nos per què li agrada tant aquest llibre.
6: Mujercitas, al final, és una història de quatre noies diferents. Per mi, el més important de tot, i crec que és el que més em va marcar, és veure com passes de la infància, adolescència, a una vida més adulta, sobre en un context on per elles és molt difícil, i veus quatre personalitats totalment diferents quan són quatre persones que han estat criades per les mateixes persones. A mi això sempre és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. També vinc d'una família nombrosa, però i tots som del mateix pare i de la mateixa mare, però cadascú té el seu caràcter, i crec que m'he sentit com molt reflectida sempre en veure la història d'aquestes quatre germanes, com va evolucionant la seva vida i tot el que els hi depara. Sempre ho he vist reflectit amb la meva pròpia família i amb els meus germans, en aquest cas.
1: Que interessant, que una història pugui arribar-te tant, perquè és gairebé la teva història, no?
3: I

0: Com cada setmana, aquí a la Mola les Mans, obrim el temps de viatjar pel món. Viatjar pel món, però sense moure'ns, des de l'estudi de la ràdio, i vostè sense moure's des d'on ens estigui escoltant, a casa seva, al cotxe, a la feina, en el moment que sigui de la setmana, perquè aquest programa de ràdio que s'emet els diumenges a les emissores d'Onda Cero Catalunya també és un podcast que es pot escoltar a Onda Cero Podcast. Alícia Escribano, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Jo contenta i amb la maleta feta, preparada.
0: La maleta sempre a la porta, a casa de l'Alícia sempre està a la porta, per si de cas ve algú a dir-li, vols marxar no sé on, i ella se n'hi va.
1: De moment tu no m'ho has dit mai, però jo tinc l'esperança que algun dia vinguis i em donis la sorpresa.
0: Quan doni uns dies aquí a la ràdio. L'Alícia fa unes setmanes ens parlava de Zanzíbar, a l'inici de la temporada,
1: sí.
0: I em va dir, em queda una cosa important per explicar d'aquella zona, d'aquell indret del món, perquè hi ha uns temes de salut importants que no vull que s'oblidin.
1: Sí, sobretot, ja vam dir que Zanzíbar, que era aquella proposta que jo us vaig fer d'illa idíl·lica per descansar a l'Àfrica, sí, amb els micos, i que és una experiència molt bonica si tu vas a l'Àfrica a fer un safari, que descansis uns dies a la illa de Zanzíbar, que és aquella illa de relax, de pau, de descans. Què passa? Que no, hi ha gent com jo que dius, bueno, està molt bé, estic aquí al resort descansant, però també em vindria de gust veure alguna cosa, no? Conèixer la història de la illa o del país, no? Entendre, no? Els que som curiosos, vaja. I amb converses que vaig tenir allà a l'hotel em van dir, escolta, estàs d'apropar a Stone Town, que és la capital, i que Stone Town és com si diguéssim el nucli antic, urbà, colonial, que és un dia, una visita molt, molt maca, i segur que trobes coses que t'interessaran.
0: I les vaig trobar,
1: i tant que sí, no? Perquè aquesta ciutat pensa que va ser un nucli important de parada, ja ho dèiem, no?, l'altre dia, on anava les rutes de les espècies,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: es feia parada aquí. Això va donar peu a moltes coses importants, com per exemple l'esclavisme. No només es compraven espècies, es compraven també persones, no? Avui dia la ciutat té Stone Town, el seu casc antic, si fas una ruta de tot un dia, que per cert aquest casc antic és patrimoni mundial de la UNESCO, sobretot doncs, te n'adones de seguida que estava tot marcat pel comerç entre Àfrica, Aràbia, Índia i Europa, no? I la ciutat doncs, et permet conèixer moltíssims detalls sobre aquests capítols, no?, del passat, però si et sembla, anem a ubicar-nos, anem a viatjar cap allà.
0: Molt bé, doncs ja som a Stone Town.
1: Stone Town, anem a passejar per aquí. Vine de la meva mà, que jo t'ensenyaré ja la ciutat.
0: M'encantarà la mà de l'Alícia.
1: Veus que sí? Doncs l'antic mercat, per exemple, l'antic mercat, no només hi ha el mercat de les espècies, on podrem veure tot un ventall d'espècies que per nosaltres són conegudes i altres són molt curioses que no les hem vistes mai. El mateix passa amb la fruita, amb el peix, amb la carn, amb altres productes, verdures diferents, que això ja de per si doncs paga la pena fer una visita, però també és que ja en aquest, fent aquest recorregut per Stone Town trobarem l'antic mercat dels esclaus, i això hi ha un museu que passejant per Stone Town ho veurem, no? També tenim una catedral, podríem dir anglicana, que estava al costat d'aquest mercat i que representa aquesta influència de les missions que hi havia a Zanzíbar, no? Evidentment, algunes d'aquestes missions eren religioses i d'altres eren doncs, expedicions mèdiques de científics i metges europeus que anaven per l'Àfrica obrint camí i coneixent nous territoris, no? I és precisament un d'aquests edificis els que ens connecta amb el nostre tema, perquè també hi ha un antic dispensari que és un dels edificis més interessants per relacionar directament Stone Town amb la medicina, no? Va ser construït a finals del segle XIX i va estar relacionat amb moltes activitats sanitàries que, evidentment, a l'Àfrica doncs, és un punt importantíssim, no? La salut, la sanitat, i pels europeus per investigar també i per trobar vacunes i de més, no?
0: Estem en aquest indret del món, a Zanzíbar, en aquesta ciutat, a Stone Town, que té aquest passat colonial, que té aquesta part de la salut que ens està explicant l'Alícia i que té, a més, moltes coses interessants de la recerca que s'ha fet al llarg de la història, per exemple, pel que fa a les malalties que han transmès, per exemple, els mosquits, no?
1: Doncs sí, la malària va ser històricament un dels grans problemes sanitaris de la regió, i, evidentment, la història de Zanzíbar, de l'Àfrica, passa per aquestes malalties que s'hi van trobar els exploradors.

0: col·laboradors amb elles i moltes vegades amb molt poca informació i eines per saber com fer-hi front. No?
1: Però en aquesta ciutat hi ha una casa molt particular, no?
0: Sí, està la casa del doctor Livingstone, supongo. No?

0: a l'Àfrica novament, però que ens ha fet la beca, i hi ha persones que han fet història també en aquell continent i que han descobert doncs, solucions a malalties que després han tingut això, una solució i un antídot. No? Alícia, gràcies, fins la setmana
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: En bones mans. Tenim 60 minuts per explicar-te tots els temes del món de la salut.
0: Anem entrant a la recta final i és hora de tornar a la cuina, perquè ja sabem que cada setmana destaquem una de les receptes que arriben els dijous al programa La Ciutat en el marc de la secció...
3: Quins fogons!
0: Doncs això, n'escollim una que sigui especialment destacable. I aquesta setmana, que hem parlat d'entrepans, la millor de totes, ens l'ha deixat el nostre company d'Onda Cero Tarragona, Pablo Alcaraz. Volen saber de què va? Pablo, bon dia.
4: Bon dia, Robert. Doncs et porto l'entrepà més mític de Tarragona, que és el blanc i negre. Una creació d'Eduard Boada fa més de 50 anys. Aquest tascaman, com a ell li agradava dir-se, feia còctels, entrepans, i el que ha passat sobre tota la història és un blanc i negre, que és un entrepà amb, apunteu que va carregat d'ingredients.
0: A veure.
4: Llonganissa, botifarra negra, fesols, ceba caramelitzada, rovellons,
0: ostres,
4: formatge Aberti fos, pinyons,
0: ostres,
4: patates xips cruixents i un toc també molt tarragoní, la salsa romesco.
0: Verge santa, tot això. Tot això porta, Déu-n'hi-do, quin tros d'entrepà. Bé, baixaré a Tarragona a tastar-lo. Gràcies, Pablo.
2: La recepta de la setmana.
0: I acabem, com sempre, amb una notícia positiva. Avui anem a l'Hospital del Mar de Barcelona, que ha posat en marxa una prova pilot d'una unitat que ofereix un espai de recuperació sanitària i també social a les persones sense llar. El projecte es va posar en marxa el juliol i la unitat està situada al Centre Esperança de l'Hospital del Mar. Disposa d'una quinzena de places per persones vinculades als serveis socials de Barcelona. En una primera fase, s'ha plantejat per atendre persones en situació de sensellarisme ingressades als diferents centres d'aquest hospital que han superat un ingrés hospitalari per qualsevol patologia i es troben clínicament estables, però necessiten un període de recuperació i acompanyament abans de poder continuar el seu procés en l'entorn comunitari.

I, com sempre, no pot fallar una cosa que forma part de la teràpia medicinal d'aquest programa, la música. I mirin, aquesta setmana hem celebrat el Dia Internacional de l'Ou, que va ser divendres. I que rico està el huevo con papas, eh? Martirio canta el huevo con papas i a l'alegria de menjar-se una cosa tan senzilla i tan gustosa. Vamos allá. Hasta.

0: las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama a Verisure al 900-272-272.
2: Verisure.
3: Mamá, mira el Empire State.
4: Esto no es solo un anuncio. Es lo que va a sentir alojándose en el centro de todo con NH Collection Hotels and Resorts. No es solo lo que se escucha, es lo que se siente. Reserve ya al mejor precio garantizado en nhcollection.com.
5: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
6: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
7: Nosotros cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
8: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
9: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
10: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
6: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
11: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
12: Temps ara per Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Coneixem Endavant Xiques.
13: Endavant Xiques ofereixen suport a persones amb càncer de mama i els seus familiars, oferint un suport integral. També organitzen activitats com xerrades, tallers i activitats esportives.
14: Yo he tenido 2 cánceres de mama, trasplantada de hígado, he tenido muchas cosas, ¿no? Entonces me he dado cuenta que la gente estaba necesitada de ese apoyo en las salas de espera, que estás tantas horas, que no tienes herramientas suficientes para pasar todo este proceso. Entonces, en la primera charla que organizó Valdebrón, la unidad de mama con Bio, fui y ahí se me ocurre la idea. Como iban señoras, digo, pues a ver si encuentro mujeres para ver si podemos hacer una asociación y hacer voluntariado. Y ahí empezó todo.
11: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
15: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada de gegants. A continuació, hi haurà un vermut de la Festa Major dels Quatre Rius i repartiment de mocadors i domassos.
16: Hoy me pregunto qué será de ti.
13: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
15: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira. Un concert, doncs, en el que tocaran alguns de les seves noves cançons del seu darrer treball i també els seus hits com Como te atreves o Besos en guerra, entre molts d'altres.
13: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podreu gaudir de l'obra Lorca eran todos.
15: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936, data de la mort de Lorca, a través d'una amalgama de testimonis que van acompanyar el poeta en els seus últims instants.
13: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
15: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre, escrita per Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi. L'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques. Des de la guerra i la postguerra ens portarà d'un temps a un altre, d'un paisatge a un altre, fins a arribar a la fervorosa transició i a la celebració dels Jocs del 92.
11: Apunta-t'ho a l'agenda.
17: Hello, con Julia Otero.
18: Una sola mano no puede aplaudir. Se necesitan dos
2: para hacer

0: Es el primero.
1: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
2: Verisure. En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
3: Onda Cero Barcelona.
4: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
5: I per això ens visiten aquí a l'estudi aquests estudiants de segon d'ESO de l'Institut Manel Carrasco. Són el Pau Álvarez, el Carlos Valverde, la Carla Gaig i l'Helena Lukiachenko. Què tal, nois, noies? Bon
6: bé,
5: dia.
6: Molt bé.
5: Bueno, amb el teu permís començo amb ells perquè m'agradaria saber si sou lectors o lectores habituals i què us ha semblat el llibre. Qui vol començar? Qui trenca el gel?
6: Començo jo, sóc el Carlos Valverde i a mi el llibre, sincerament, m'ha semblat molt interessant, amb algunes sorpreses i amb molts secrets, com ja diu el títol. I a mi m'ha semblat molt interessant i molt divertit.
5: Pau, què t'ha semblat a tu?
7: M'ha semblat que aquest llibre té bastants com gis de guió i llavors t'he enganxat bastant de temps. Per exemple, jo vaig estar com una tarda sencera sense parar de llegir perquè és com que vols saber-ne més. Sí que hi ha molts secrets, com diu el títol, i jo el recomanaria bastant.
8: Jo, la veritat, el recomano per qualsevol persona perquè la veritat t'enganxa molt.
5: Carla, tu què?
9: Que, bueno, un cop estàs llegint, t'enganxes i no pots parar.
5: Clar, no sé si aquest llibre us ha servit per identificar les eines necessàries per informar-vos de forma correcta, avui que està tant de moda això de les fake news.
8: Sí que ha servit. O sigui, el problema no és la tecnologia, sinó l'educació i cultura, per exemple.
5: Totalment.
8: Ara, doncs, mires una notícia i no és com un hàbit de mirar diferents notícies, contrastar la informació. La desinformació sempre ha existit des de molts anys.
5: Totalment.
4: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
3: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
10: A veure un moment, o sigui, on estem arribant? Al final, què és el que volem saber fer bé? Prompts o coneixements? És apassionant i desesperant al mateix temps, Ramon, que sí?
11: Aquí, el nostre estudi mostra una cosa que va amb aquesta línia, que és el fet que ja s'està creant una nova bretxa a l'educació, que és la bretxa que existeix entre l'ús que se'n fa intensiu i la verificació i aprenentatge que s'aconsegueix a través de la IA, sobretot l'ús i verificació. Aquesta bretxa fins i tot s'enxampla des de l'ESO fins a batxillerat, i cada vegada és més gran. Jo crec que els professors també ens hem de posar a pensar aquí. Hem de ser els acompanyants dels nostres alumnes en aquest món en què la IA ja està present. I no hem de posar tant la mirada en el producte final, sinó en el procés.
3: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló.
12: El fin de semana es para disfrutar la radio. Julia en la Onda con Julia Otero.
13: Una conversación de ciencia, arte y naturaleza. Esa es la hora random de este programa, de 9 a 10 todos los domingos. Hoy hemos aprendido mucho de tensegridad. Veo a los oyentes publicando fotografías de cosas de Müller y
14: que ayudan
13: artísticas
14: a
13: y arquitectónicas y demás, o escultóricas, interesante. Seguro que habrá papás buscando esos juegos que sugería la doctora Concha Monge para los niños.
15: Sí, hay un montón. Buscar, que hay muchos. Que hay muchos.
13: Y ahora estamos con el tema del postureo ecológico, o esto del greenwashing, porque resulta que hay una directiva europea que se supone que es de empoderamiento de los consumidores, para que no nos tomen el pelo. O sea, que no todo lo que dicen que es super eco, neutro en emisión, es sostenible, no siempre es verdad.

0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Onda Cero Podcast presenta...
2: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisure al 900-272-272.
1: Verisure.
0: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
5: 9 per 3, 27.
6: Següent.
5: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
8: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
9: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
10: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
9: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es... Juan del Val.
11: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso.
8: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
0: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Los pueblos del mar, no se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
13: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? Casi como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.

0: de cada tres clientes considera que su banco no entiende sus necesidades. Escuchar para entenderte. Entender para ayudarte a avanzar. Descubre lo que hacemos para ver el mundo como tú lo ves en bbva.com. BBVA, mejor banco del mundo en experiencia de cliente según Euromoney. Avanzamos. BBVA.
1: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
2: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
6: Bàrbara, professora d'Educació en Valors i coordinadora de serveis a la comunitat a l'Institut Vila de Gràcia, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Com d'important és introduir l'educació mediàtica a les escoles?
7: Bueno, jo crec que és bàsic. O sigui, el món d'ells passa per l'educació mediàtica i no ens podem aturar, no? Uh-huh. Ells ens ensenyen moltes coses que no coneixem, però crec que se'ls ha de guiar, no? Que ha d'haver un acompanyament i, a més, crec que l'institut és el millor lloc on poden aprendre això, no? I sobretot perquè ens arriba un munt de material d'ensenyament sense cap mena de proposta educativa. Mm. Aleshores, nosaltres hem de treballar en aquest sentit.
6: Què és el que aprenen els alumnes de tercer de l'ESO al vostre institut amb tots aquests projectes?
7: Bueno, jo crec que aprenen que l'audiovisual és una manera de presentar la informació, una informació contrastada totalment, i en realitat l'audiovisual és una excusa més per arribar a ells, mm-hmm. perquè a ells aquest tema els interessa, i aleshores tu, tota aquesta formació que els vas ensenyant, no? Dintre d'aquesta audiovisual, pues, es fa més col·laborativa, no? L'audiovisual en si mateix, si no té contingut, no té cap interès, no? Per nosaltres. I aleshores la cosa és utilitzar-lo com una eina per tota la informació contrastada, i també per tenir habilitats de comunicació, que són superimportants ara en el nostre món.
5: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
8: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
9: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
4: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936, data de la mort de Lorca, a través d'una amalgama de testimonis que van acompanyar el poeta

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
2: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
3: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
4: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
3: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
5: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estava completament destinada al fracasso.
2: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
1: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la.

0: Doncs una setmana més, i de moment, si no ens sona cap alerta d'aquestes de que està a punt de caure el diluvi universal, doncs volem ser fidels a la cita i proposar-vos dues sèries més, perquè això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Molt bona nit.
0: No t'ha sonat cap pes alert d'aquests, eh?
1: Bueno, em va sonar, a mi em va sonar al mig de la bola negra.
0: Veus? Doncs mira, ostres.
1: Tenia el mòbil silenciat, però clar, el missatge no el sents només si està el mòbil apagat. Si el tens silenciat o en el mode avió, et sona.
0: Sí, de fet,
1: no va ser l'únic que va sonar el missatge durant la projecció de la bola negra. I bueno, el dia següent va sonar per advertir-te de que s'havien aixecat les mesures de cap de setmana. Ahir pel matí va tornar a sortir,
0: i
1: suposo que, bueno, s'estem acostumat també a això.
0: Tot i que aquí a la secció d'Humor als Tribuneros, ja fa setmanes que vam demanar que el missatge de "se levanten les restriccions" ha de ser diferent. O sigui que, en lloc de pi, pi, pi, ha de ser tan, tan, tan, tan, tan, tan, saps? O alguna cosa així una mica més liviana.
1: O simplement enviar un SMS,
0: sí,
1: perquè no és una cosa urgent.
0: De dir que ja està.
1: Un SMS normal, eh?
0: Sí. Ja està.
1: Tu arribes i dius, ai, què ha passat ara, què ha passat
0: ara? No, clar, perquè jo, ja que ja em poso nerviós, no llegeixo, i clar, igual t'està dient...
1: Quan el van enviar diumenge pel migdia, tu ja veies que s'estava obrint el cel,
0: sí,
1: ja no
0: sí.
1: cal això.
0: Sí,
1: envies
0: sí.
1: un SMS normal i ja
0: sí,
1: està.
0: Sí. Un emoticono, Òscar. Un emoticono del dit amunt, de dir, vinga, va, ja està.
1: Com la birra o amb
0: el que sigui.
1: Sí. Ja puedes salir a la calle a emborracharte pedazo de no sé què.
0: Sí, sabemos
1: que cuando ponemos l'alerta lo vas a hacer igual, ara
0: no,
1: ja puedes...
0: No fas cas, doncs, va, doncs ja fes el que vulguis, eh? Una mica...
1: Fes el que vulguis.
0: Una frase de mare, eh? Una frase de mare de dir, va, si no em faré... Va, fes el que vulguis, escampa la boira, que no...
1: Sí, exacte. Que si no, al final, clar, també ens acabarem acostumant a les alertes i els hi traurem
0: que viene
1: la
0: seguretat
1: que se suposa, clar.
0: Que viene
1: al final el lobo ja no els importarà un carajo.
0: Totalment.
1: No, les alertes, jo penso que s'han de fer,
0: però han de millorar
1: una miqueta, perquè no està massa clar. Òbviament ara es curen en salut,
0: no volen que
1: torni a passar una dana, però penso
0: no
1: que clar. Es pot millorar.
0: Jo crec que haurien de fer-ho com a... És que els que tenim una edat ens va impactar molt allò a War Games, a Juegos de Guerra, el DEFCON. El DEFCON 2, el DEFCON 3, totes aquelles coses a mi m'encantava.
1: Una pel·lícula que la continues veient avui en dia.
0: Vamos.
1: I funciona tan bé.
0: Per mi és una pel·lícula que es va no només avançar en el seu temps, sinó que va fer com si fos una obra de culte. O sigui, però igual que hi ha la novel·la, anem a dir, que són grandes clàssicos, doncs la història que planteja War Games és un grande clàssico del nostre temps. O sigui, el que suposa la tensió de la Guerra Freda per una banda i de la intel·ligència artificial per una altra. És a dir que...
1: El tema de fons és aquest, és deixar en mans alienes la defensa d'un país que vol dir, en el fons, tractant-se dels Estats Units i de Rússia, la defensa del món.
0: O sigui que és més d'actualitat que mai.
1: Avui en dia, que clar, amb el tema dels drons i companyia, que ja no... Ja, la guerra està mutant cap a altres mitjans, ja no són els bombardejos clàssics. Queda encara l'amenaça de l'atac nuclear, però... Mm. Com que, bueno, a veure, és que l'atac nuclear és, clar, és un suma cero, és un joc de suma cero. No hi ha torna enrere. És que, clar, avui en dia, clar, la guerra costa molt. Llavors, els drons són econòmicament més barats, sembla que són més efectius, més fiables, en aquest sentit. Malauradament, són més fiables que un míssil que tu l'envies i a saber on cau. Però la guerra, i a més això, des de darrers temps, hi ha Putin, Ucraïna, Gaza, etc. I el que pugui sortir ens està advertint que el món ha canviat molt, però hi ha coses que no han canviat.
0: No, totalment. Però bueno, de les que no canvien és dues sèries totes les setmanes, que això l'Òscar sempre ens ho porta, i a veure cap a on anem aquesta setmana, a veure.
1: Doncs mira, comencem amb una sèrie canadenca, per variar una miqueta,
0: que
1: això també està molt bé.
0: I tant.
1: Que la teniu a Movistar.
0: Uh-huh.
1: És una sèrie d'un canal canadenc de streaming que es diu Crave,

0: amb col·laboració amb Canal Plus, Canal
1: Val.
0: Plus francès, que ja veu, una sèrie canadenca feta a Quebec, és a dir, que parlen en francès.
1: Que ja les recomanacions de sèries deu ser, i aquesta setmana, què ve?

0: de 2027 està prevista l'estrena d'una segona temporada.
1: Val?
0: Una sèrie que jo penso que és molt, molt necessària perquè parla d'un tema que és la salut mental.
1: Mm.
0: Salut mental, hospital psiquiàtric, psiquiatria, traumes... I això avui en dia tots ho necessitem. Eh?
1: Mai
0: tots...
1: està de més, mai està de més que veiem
0: jo
1: casos.
0: Jo penso
1: eh?
0: Que tots, d'una manera o altra, hauríem d'anar, si no un psiquiatre, un psicòleg.
1: Sí.
0: Avui en dia em sembla que jo conec molta gent que hi va i els hi serveix.
1: Sí,
0: i jo
1: sí.
0: M'ho estic pensant, perquè també cadascú té les seves coses.
1: Sí,
0: i no és
1: sí.
0: Que tinguis res dolent en particular, però de tant en tant tens coses al teu cap o tens una situació propera que necessites parlar amb algú.
1: Totalment, totalment. I amb algú neutral, amb algú professional.
0: Exacte, algú que
1: eh?
0: No et conegui, algú que no et jutgi.
1: Sí, exacte.
0: Perquè gestionar les emocions sembla fàcil, però no ho és.
1: Aquí al programa, Òscar, en parlem moltíssim, de cada cop que surt un llibre de tots aquests temes, perquè considerem que, i més jo, que sóc un defensor de l'esport i de com a activitat obligatòria, quasi et diria, però en diferents nivells, cadascú el seu nivell, però en mobilitat, ja sigui piscina, caminar, el que sigui, no? Doncs penso que el mateix passa amb un gimnàs, anem a dir, mental, no? Des d'un punt de vista d'exercitar el cervell, però també de la salut, de cuidar aquests traumes, aquests dols que tenim, aquestes pressions que podem rebre, doncs tenir una ajuda externa i que no et jutgi, doncs és molt absolutament necessari.
0: Exacte, no només és gestionar un dol, gestionar un trauma de fa temps, gestionar, per exemple, la ira, gestionar la ràbia, gestionar els sentiments propis, gestionar... Doncs això, potser moltes coses. És que, clar, al final, cada persona és un món,
1: totalment.
0: En aquest sentit. I aquesta sèrie ens recorda que necessitem gestionar moltes coses. Una sèrie que té un títol que li escau perfectament. En francès és Empathie i en castellà Empatia.
2: Ça va faire du bien, nouvelle psychiatre.
3: Ah ouais, pourquoi?
2: Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout.
4: Non, mais un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non?
2: C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
3: Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré.
2: C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements.
3: Mais je peux très bien me déplacer toute seule.
5: Non, non, non.
3: Je vous souhaite une bonne journée.
6: À moi !
3: Moi j'ai pas beaucoup d'amis. En fait j'en ai pas du tout.
2: C'est à moi maintenant.
1: Doncs t'ha cridat l'atenció i t'ha agradat, Òscar, aquesta?
0: M'ha cridat molt l'atenció, m'ha agradat molt i ja estic ja comptant els dies perquè allà a Canadà s'estreni, a Quebec s'estreni la segona temporada i que a Movistar, suposo que Movistar tornarà a contractar-la i la puguem tenir aquí el més aviat possible. És una creació de la seva actriu principal, la Florence Longpré, que és una actriu canadenca, i que, de què va? Doncs mira, ella, la sèrie comença amb ella mateixa. Ella mateixa, que acaba de sortir de 2 anys de baixa, ella és psiquiatra, però ha tingut diguéssim, una pèrdua recent. Tot això, a més, l'avantatge que té la sèrie és que cada capítol t'està explicant coses i t'estàs entrant de moltes coses.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, us podria explicar moltes coses que pròpiament no són spoiler, però bueno, els que l'heu vista ja sabeu de què va, i els que no l'heu vista, pues, us animo a veure-la. La Florence, l'actriu, que el seu personatge em sembla que es diu Susan Bien-Aimé, bien querida, és aquests cognoms francesos que són una delícia, que ella té un trauma, ella, per posar un exemple, ella és blanca, però l'ha adoptada una família negra.
1: Val.
0: Com és que una família negra l'ha adoptada? Això s'explica. Llavors, ella ha perdut la seva parella, s'ha estat un temps, i torna a la feina i la destina a un gran hospital psiquiàtric que hi ha allà a Montreal, i comença a aplicar la seva manera d'entendre la psiquiatria amb els pacients. Clar, d'entrada ja, diguéssim, la seva manera de treballar xoca una miqueta amb les, diguéssim, amb la manera, els costums habituals d'un hospital psiquiàtric. Els hospitals psiquiàtrics en general, com tots els hospitals, són molt quadriculats. Tot és molt això, protocols. I de vegades, no és que t'hagis de saltar els protocols, però sí que, i a més, quan es tracta de pacients psiquiàtrics, doncs ajustar una miqueta això... Tenir empatia, que és el títol de la sèrie, doncs és una eina tan important com tot el que hagis après la teva formació de psiquiatria. Llavors, a partir d'aquí, comencem a conèixer, d'una banda, els diversos pacients psiquiàtrics de l'hospital psiquiàtric. Alguns casos es tanquen al llarg de la temporada i altres sembla que tindran continuïtat en la segona temporada. I coneixem també, diguéssim, els membres de l'equip amb el qual treballa la Susan. especialment

0: diguéssim, amb el seu col·laborador. Clar, ella, quan està allà a l'hospital, té una persona que sempre està amb ella, com una mena de protecció, una mena d'això, d'assistent, que també ha estudiat psiquiatria, però és que és com una pacient, ella quan està amb els pacients mai està sola, sempre està amb alguna persona més, perquè mai se sap què pot passar. Llavors, aquest acompanyant, que es diu Mortimer en l'accent francès, doncs ella comença a mantenir una certa intimitat, una relació, i a partir d'aquí, bueno, comencen a passar coses. Comencen a passar coses a molts nivells. Llavors, és una sèrie que tracta molt bé, especialment els primers capítols. Jo diria que la primera meitat, són 10 capítols, potser fins al capítol 4 o 5 és quan t'enganxa d'una manera brutal. El primer capítol et pot deixar una mica així, dir, què és això? Però vull veure més. Però a partir del segon, tercer, quart, quan comences a conèixer els personatges i comences a veure com actuen els personatges de l'equip psiquiàtric amb els pacients i veus els casos, com són cada cas i com el tracten i d'on venen aquests pacients, quins traumes tenen i quins són els seus problemes. I la manera com la sèrie toca aquests personatges, que no els grata, no, com diria el Monegal, no els grata, no, no està
1: Sí,
0: allà
1: sí.
0: fent... No, no, és una manera tendra, una manera, no dir agradable, perquè no és agradable, sinó una manera això adequada, cada pacient és un cas diferent, cada manera d'actuar amb els pacients és diferent, llavors et toca molt la fibra. Ja a partir de l'equador de la temporada ja comença a centrar-se en les coses també en el personatge de la Susan, de la doctora, que comença el primer episodi i a poc, diguéssim que va... I anem coneixent més coses del seu voltant. Però els pacients sempre estan allà. Hi ha un moment determinat que penses, ui, sembla que s'ha acabat els casos dels pacients i comença la doctora. No, no és això. Els pacients continuen, però al principi sí que hi posen, diguéssim, bastant interès en que coneguis els pacients perquè tornaran. Al llarg de la temporada tornaran, perquè sempre estan allà. De fet, hi ha pacients que porten anys. Hi ha un pacient, per exemple, que porta 17 anys allà a l'hospital psiquiàtric. És a dir, que el seu personatge continuarà. Altres personatges que acaben d'arribar, altres que desapareixen per qüestions que podeu trobar a la sèrie. Llavors és un títol que, perdó, és una sèrie que el títol li escau molt bé, empatia, perquè és això, és tenir empatia. I això és tractar. És tractar no només els pacients, sinó de gran distància és tractar-se un mateix. I això em sembla a mi que, com comentàvem al principi, el tema de la salut mental és molt important. I llavors trobar una sèrie que et faci reflexionar i que et faci pensar, és que jo potser també hauria d'anar al psiquiatre o al psicòleg. Potser no tinc res greu, però potser sí que em convindria parlar amb alguna persona. Perquè mai se sap.
1: Sí.
0: Perquè al final tots tenim cadascú, d'una manera o altra, més gran o més petit, tots tenim les nostres
1: Que al
0: coses.
1: final no es tracta, o sigui, no es tracta una mica com passaria, no és anar a l'últim moment, no? És a dir, quan ja et
0: No.
1: fa mal, no? Com si diguéssim, sinó intentar anar, doncs, allò de más vale prevenir, que deia el doctor,
0: Sí,
1: el
0: tu
1: clàssic.
0: quan una persona noti és que hi ha alguna cosa que no m'acaba de funcionar bé, hi ha alguna cosa que no acabo
1: El
0: de
1: cotxe fa un
0: gestionar-ho?
1: sorollet que no és normal, no?
0: Sí, ja començo a rebre això, el pi, pi, pi, pi, pi, doncs potser m'hauria... Potser no, la decisió potser te la prendràs amb el temps que necessitis. Però pensar en que potser alguna cosa he de fer no està de més. A més, jo penso que et pot ajudar molt en aquest sentit, ens pot ajudar molt.
1: Absolutament.
0: Llavors és una sèrie que tinc ganes de veure la segona temporada, una sèrie molt, molt ben feta, una sèrie que no és una sèrie confort, no és una sèrie agradable a
1: Clar,
0: veure,
1: clar.
0: però sí que t'enganxa i llavors sí que d'una manera o altra sí que et sents amb una certa comoditat, que no sabria explicar, però sí que et sents amb una certa comoditat i et fa pensar, no és una sèrie
1: Sí,
0: única
1: no,
0: que...
1: entenc el que dius de que és com genera una certa disconformitat, però que la toleres bé, és a dir, perquè
0: Sí,
1: entens
0: sí, sí.
1: el per què és, no? Com si
0: Sí, no és
1: diguéssim.
0: una sèrie, diguéssim, dolorosa de veure si una persona... Bueno, que, òbviament, cada oient,
1: Sí.
0: espectador, doncs la veurà des de la seva pròpia òptica.
1: Total.
0: Però és una sèrie que et fa pensar. Tampoc és una sèrie que inventi moltes coses. Hem vist moltes sèries, moltes pel·lícules tractant la salut mental, però de tant en tant una sèrie, a més, que surti una miqueta del paradigma anglosaxó, ja sigui britànic o nord-americà, en aquest cas estatunidenc, i una sèrie canadenca, que no arriben massa sèries canadenques de Quebec aquí a casa nostra, doncs va molt bé veure-la i en aquest sentit és una sèrie molt, molt recomanable.
1: Doncs aquesta és la primera de les opcions. Quina és la següent, Òscar?
0: La segona sèrie és una cosa radicalment diferent. És també una, és una minissèrie. Aquesta és una minissèrie que la va fer l'ITV britànica. Aquí la podeu veure a Filmin. Només són 6 episodis. Ah, i ah, comença amb un professor d'una professor director d'una exclusiva escola privada d'algun lloc d'Anglaterra, no Londres, algun lloc d'Anglaterra. Té pinta de ser més o menys cap a Cornualles, Bristol, per la banda oriental, de la sud-oriental de l'illa britànica, que la seva dona de sobte desapareix i ell reacciona d'una manera que la policia considera estranya. Que no, és a dir, a tu et desapareix la dona i dius tu, home, em preocupo, però aquest senyor actua d'una manera com si estigués massa calmat. I això, a la policia que comença a investigar, els crida l'atenció. Aquesta minissèrie, perquè és una minissèrie, 6 episodis, es titula en anglès Gone.
2: ¿Dónde está mamá?
3: Ella no es así. Jamás ha hecho esto y por ende es motivo de preocupación.
2: ¿Cuándo fue la última vez que la vio?
3: Ayer, a las 10:20.
2: ¿Por qué ha tardado tanto en decirnos?
3: Tengo 160 alumnos a punto de examinarse. Que no se haya visto a la esposa de su director desde hace 24 horas no debería preocuparles.
2: Pero a su director sí.
3: Busca la forma de hacernos saber que estás bien.
2: He hecho una tontería. No quiero perderlos a los dos.
4: ¿Por qué no nos contaste lo de su aventura?
3: Porque lo sabía y no quería saberlo.
2: He vivido con él todo este tiempo, pero en realidad no lo conozco.
3: Los padres y los alumnos no pueden enterarse de nada.
2: ¿De qué hablas?
3: Lo que sea que hayas descubierto.
5: ¡Es culpa suya! No me extraña que la gente le señale. Ni que se hayan ido todos.
2: Proteger y servir no es el tema.
1: Què tal aquesta sèrie, Òscar?
0: Doncs està molt bé, jo us ho dic ara. Està molt, molt, molt bé. Una sèrie, 6 episodis, un thriller, que al principi realment no saps què està passant. Sí, per què? Per què aquest senyor, quan desapareix la seva dona, no reacciona, reacciona d'una forma tan calmada? És a dir, fa sospitar. Està implicat en la desaparició de la seva dona? Hi ha algun problema? Clar, el punt de partida et porta a replantejar-te moltes coses al voltant dels personatges, perquè també li afecta la seva filla. Clar, aquí hi ha molts misteris que amb 6 episodis, només 6 episodis, al final s'acaben resolent. També la sèrie, d'una manera o altra, també està parlant de traumes al passat, i com gestionar. En aquest cas, com gestionar una relació matrimonial, una relació de llarga durada. Una relació que el personatge semblava que tot anava molt bé, però de sobte es troba en un cul de sac. No sap què fer, no sap com reaccionar i potser aquesta manera de no reaccionar sigui la seva manera de reaccionar.
1: Que bo.
0: Llavors, és una sèrie que la qual el millor és no saber gaire cosa.
1: Mm.
0: Saber el punt de partida, ha desaparegut aquesta dona, comença la policia a investigar, el primer sospitós sempre està al voltant del cercle íntim, és a dir, el primer sospitós sempre és el marit, i en aquest cas, quan el marit està reaccionant d'una manera bastant més calmada del que seria una persona al qual li ha desaparegut la dona, això comença la policia a investigar. I a partir d'aquí, doncs, parla de moltes coses al voltant d'això, del que significa ser el director d'una escola privada elitista britànica, molt exigent, el que significa també pels alumnes doncs, gestionar també l'exigència de conciliar, perquè en més cas el director de l'escola també és l'entrenador de l'equip de rugbi, un equip de rugbi molt competitiu. I clar, els alumnes, si no tenen bones notes, no poden jugar a l'equip.
1: Clar.
0: I clar,
1: hi ha moltes pressions i molts interessos aquí.
0: Ah, hi ha moltes pressions i interessos. Les famílies també estan molt interessades en saber què passa amb el nostre fill, què passa amb aquest director que de sobte li ha desaparegut la dona. Això afectarà el rendiment de l'escola, això afectarà el rendiment del nostre fill, això afectarà el rendiment de l'equip de rugbi, que sembla que és un equip molt potent. Hi ha molts
1: temes aquí, eh? L'interès general per sobre de...
0: Clar, què passa dins de la gestió del propi equip docent? Clar, el director de sobte està en problemes, com afecta això? A més, és un director molt, molt, molt exigent, una persona molt quadriculada, que també genera moltes enveges dins del claustre de professors. Mm-hmm. És a dir, és una minissèrie que només en 6 episodis et planteja moltes qüestions que s'acaben tancant totes i s'acaben tancant de manera satisfactòria, és a dir, que no queda res. He comentat fora de micro alguna sèrie que potser de vegades planteja moltes subtrames, sí, que alguna vegada es deia sobre. Aquí penso que totes les subtrames funcionen.
1: Això és,
0: es
1: absolutament mostren. Necessari, perquè jo crec que a l'espectador ja li agrada que hi hagi més d'una trama, no? És a dir, abans les sèries eren molt d'una trama, no? Ara són de... Hi ha diverses coses que van paral·lelament i estan relacionades, però han de ser justificables. O sigui, has de veure que totes elles tenen pes en el que està succeint. I jo crec que hi ha una limitació, no?

0: S'estudia, hi ha una estadística de Higgs que es diu que és quants, per exemple, en una pàgina web o en un formulari, quantes coses som capaços de veure, no? La que ja n'hi ha més ja no en veiem, ja no ho veiem bé, no? Sí. Doncs el mateix passa, jo crec, amb les subtrames, és a dir, fins a unes quantes ho pots tolerar, si no, al final ja et perds, perquè és que o no avancen, o avancen poc, i...
1: El fonamental, tu quan planteges una subtrama i la desenvolupes, l'has de tancar d'una manera o altra.
0: Sí, sí.
1: I l'has de tancar...
0: I has d'entendre la justificació, és a dir, l'has de tancar i has d'entendre el per què t'ho explicaven.
1: Exacte.
0: Tot això.
1: I si la planteges és que perquè és necessària.
0: Exactament.
1: Si no, t'has de replantejar realment si aquesta subtrama paga la pena plantejar-la.
0: Totalment.
1: Si al final després no l'acabes de tancar, la tanques massa abruptament, és a dir, sobretot això. I això serveix no només per sèries, com una novel·la. Una novel·la, totes les subtrames que tu plantegis, tots els personatges que tu introduïssis a una novel·la, han de tenir la seva funció dins de la novel·la, dins de la sèrie i la pel·lícula. Un personatge ha de tenir la seva funció, una subtrama ha de tenir la seva funció, i si la planteges i la desenvolupes és perquè té una raó de ser. Si no, t'has de replantejar si paga la pena aquell personatge o aquella situació.
0: Paraula d'editor, Òscar González.
1: Això serveix per tot. Llavors, en aquesta minissèrie totes les trames tenen un sentit, totes les subtrames, tots els personatges tenen un sentit, tot es tanca, i en només 6 episodis. És a dir, que tot això també és molt valuós. És a dir, que tu tinguis el producte molt, molt ben calibrat. És a dir, jo parteixo d'això, arribaré a allò, començo això, començo i ho tanco allà, i tot el que passi al mig ho tinc que tancar, ho tinc que tenir molt clar. Ja siguin 5, 6, 7, 8, els episodis que siguin, però que quan tu acabis la sèrie diguis, m'ha satisfet, tot ha funcionat, pots deixar alguna trama oberta per si vols continuar amb un altre cas, amb una altra cosa, però sobretot el que és la trama principal d'una sèrie l'has de tancar, i les subtrames que hi hagi han de tenir sentit.
0: Totalment.
1: I això és fonamentalíssim.
0: Totalment d'acord. Doncs, bueno, doncs hem tingut dues propostes aquesta setmana.
1: I a més, està Gone, que en anglès vol dir això, desapareguda, podríem dir. David Morrissey, que és l'actor protagonista, del qual ja vam parlar quan van fer De puntilles, vam comentar aquesta sèrie del T. Russell, de Russell T. Davis, parlo.
0: Sí, sí, sí. Doncs, Tiptoe, no?
1: Tiptoe, De puntilles. Sí. Doncs aquí David Morrissey, que és un gran actor, aquí fa un paper, un paperàs, realment. De fet, és sobretot ell qui sosté la sèrie, i la resta d'actors, que aquí potser no són tan coneguts, allà a Anglaterra, òbviament, sí. Llavors, una sèrie la teniu a Filmin, ideal per un cap de setmana, el proper pont de la hispanitat, doncs sí, aprofiteu si no l'heu vista. Totes dues sèries, Empatia i Gone, són dos molt bones apostes.
0: Les propostes que ens ha fet sense cap és alert a l'Òscar González aquesta setmana. T'escoltem ben aviat. Gràcies, Òscar.
1: Fins la propera.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: En aquest tram despertador sabeu que tots els dies el que fem i quan ho comentem amb en David Morales és que ens posa el dia d'això que en diem els dies mundials, internacionals, planetaris, i també ens fixem perquè ens fa gràcia els dies nacionals doncs, en els Estats Units perquè són molt curiosos. I no sempre tenim el temps per poder analitzar una mica més, per poder donar èmfasi. Els dies internacionals es fan perquè ens vingui a la memòria, no? Recordem, almenys un dia a l'any, però sempre diem que hauria de ser més, doncs d'algun fet a posar en valor, alguna enfermedad sobre la que puguem aprendre més coses, perquè si sabem que existeix, que es necessita encara més doncs, coneixement, inversió, investigació, doncs prenem una mica més de consciència. Però el fragor de la batalla no ens dona suficient temps per poder-ho analitzar sempre amb extensió. I avui sí estem de sorts perquè podem parlar-ne més d'un d'aquests dies internacionals d'aquest 7 d'octubre i ho fem amb l'Iñaki Jiménez Largo. Iñaki, benvingut.
1: Què tal? Doncs molt, molt content de tornar a parlar amb tu, David, i d'estar a Nits de Ràdio, que la veritat és que és com si fos casa meva.
0: Absolutament que ho és. I és per parlar d'un dia internacional, i no és pel dia internacional, jo què sé, dels tipus d'interès. Tot i que l'Iñaki és un tipus d'interès, és una persona interessant i que té moltes coses a dir. Per tant, és per un altre tema que vull tenir, Iñaki.
1: T'ha quedat molt bé, això, eh? T'ha quedat molt bé. Sí, la veritat és que bueno, vull saludar aquí els oients de Nits de Ràdio, que segur que molts d'ells doncs, sempre ens senten parlant d'economia o darrere d'educació.
0: També.
1: Però avui, 7 d'octubre, la veritat és que toca parlar d'una cosa una mica més desagradable, no? Que és d'una malaltia minoritària, que és la neuràlgia del trigemin, que està catalogada com una de les malalties, si no la que més, que arriba a donar el dolor més gran que existeix. Em sembla que la perforació de l'estómac i la neuràlgia del trigemin són les dues que per desgràcia, no, fan patir més al pacient. I, per desgràcia, jo vaig patir aquesta malaltia. El 2017 vaig començar amb aquesta malaltia. Encara avui soc malalt de neuràlgia del trigemin i haig de mantenir una medicació, però ja veus que estic la mar de bé.
0: Sí, tant.
1: I de fet, aquesta malaltia, doncs, l'any 2007 va ser la que em va fer, en aquell moment que vaig estar un any sencer de baixa, doncs fer una cosa que mai havia fet, que era escriure, i gràcies a això et conec a tu.
0: Sí, David. És veritat. Com tantes coses que es van desenvolupant, no? A partir d'aquest fet, no? Comença a escriure, començar doncs, a que els mitjans s'interessin per tot el que tens a dir, i aquí doncs, vas fer la teva casa per parlar d'economia i, com dius, també de docència, clar que sí.
1: Sí, mira, jo volia, més que res, que aquest programa servís una mica de motiu d'esperança per a aquelles persones que ara mateix estan patint aquesta malaltia, aquelles persones que, per desgràcia, tenen crònica aquesta malaltia, que també són algunes, i sobretot també pels seus familiars, perquè és una malaltia que fa patir tothom, perquè
0: Totalment.
1: Veure la persona que estimes,
0: sí,
1: tant si ets la seva parella, el seu fill, el seu pare, el seu avi, veure aquella persona que pateix un dolor increïble, que sí, el porta a l'extrem, doncs fa patir a tothom que envolta. Però des d'aquí, una mica vull portar el meu testimoni d'optimisme, ja que sóc l'economista optimista, no? El David Morales i tu fa un temps, doncs m'agradaria doncs, també, en la mesura del possible, ser el malalt positiu, no? En aquest moment, perquè la meva història és una història que té un final feliç, encara que no, ja et dic que per controlar la malaltia encara prenc alguna medicació, no? Però té un final feliç. Jo a l'estiu de 2017 començo a sentir mira, vull explicar una mica també el que se sent perquè la gent que ho pateix vegi que no és l'única. A mi m'agradaria que la gent que té aquestes malalties minoritàries mai se sentís com una minoria, perquè hi ha molta gent darrere d'aquí.
0: I entendre que a tothom li pot passar.
1: Exactament. És una malaltia que comença normalment De forma molt puntual. Jo a l'estiu 2017, de tant en tant, estava de vacances amb amb els meus fills, la meva dona, i de tant en tant jo estava dinant, sobretot dinant, i notava una punxada brutal que durava un segon com a màxim, 2 segons, i dius, bueno, si és tan poc, però la magnitud del dolor és tan exagerada, és tan criminal, que et deixa totalment paralitzat. De
0: Hostias.
1: vegades notes com una descàrrega elèctrica per tota la cara, com si realment et posessin allà 220 volts durant uns segons, i de vegades és com si et fiquessin un ganivet per la llengua, per
0: Hostias.
1: tots els nervis que hi ha a les genives, com si fos un ganivet que et va travessant tota la geniva. Hi ha tres branques, la V3, V2, V1. A mi em va tocar la de la mandíbula, hi ha gent que li toca l'oftalmològica. Bueno, depèn. El cas és que a mesura que va passant l'estiu, aquests episodis són més freqüents i jo no puc començar el curs perquè començo a tenir aquest tipus d'episodi 2, 3, 4 vegades al dia.
0: Al dia.
1: Llavors, al principi penses que són queixals. Dius, hòstia, que estrany, però saps
0: Sí, com que
1: quan...
0: està relacionat amb els nervis i tot això, no?
1: I com és a la cara,
0: Sí.
1: jo notava a la rama 3, que és on està tota la part mandibular, i penses, hòstia, és massa fort, però és com quan et toca un nervi al
0: Sí,
1: dentista
0: sí,
1: alguna
0: sí, sí.
1: vegada,
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: això multiplicat per tots els nervis que hi ha
0: Mare meva.
1: en aquella part. I no una dècima de segon, que és quan et toca el dentista, sinó ja comencen a ser 10, 15, 20 segons, poden arribar fins a minuts.
0: Ostres.
1: Això què passa? Que s'activa cada vegada que et mous. Quan parles, quan t'afeites, quan hi ha moviment a la mandíbula, quan hi ha moviment a la cara. Què passa? Que quan et dona aquella descàrrega elèctrica o aquella punxada, saps que si tornes a moure la cara, a parlar, a queixar-te, tornaràs a tenir una altra descàrrega elèctrica. Què
0: Buf.
1: fa? Que et quedis patint en silenci,
0: Buf.
1: sense poder cridar, sense poder fer res, perquè saps que moure't, queixar-te, tornarà a donar-te una altra descàrrega elèctrica, una altra punxada brutal. A mi em recorda molt això.

0: a un quadre. Jo la neuràlgia del trigemin la relaciono amb un quadre de Munch que es diu El Grito.
1: Sí, i
0: Si et
1: tant.
0: sona.
1: Sí.
0: Perquè és com que tu tens el dolor més espantós del món, voldries cridar,
1: Sí.
0: però no pots.
1: Sí.
0: Però no pots, et quedes totalment paralitzat.
1: Quina
0: De fet,
1: por.
0: bueno, he escrit un manuscrit que de moment no està publicat, on parlo de tota la meva experiència i es diu així, El Grito Silencioso, he titulat. Bueno, vas al dentista i mira, em passa això, de tant en tant sento unes punxades aquí, però brutals, com la càries, no, molt més fortes, no té res a veure, no té res a veure que un... I el dentista et mira, lògicament, alguns malalts es treuen queixals
1: Clar.
0: sense motiu, perquè insisteixen, sí, és aquí, por favor, quita-me la mola, por favor, quita-me-la. I el dentista al final diu, mira, te la trec, si dius que et fa tant de mal, jo la veig perfecta. Lògicament no és res d'això, no és res d'això. El problema és que hi ha un nervi o una artèria que està tocant el nervi trigemin. Es diu trigemin perquè hi ha tres rames, com t'he explicat, l'oftalmològica, després hi ha una que va per sobre la mandíbula i una altra que va per sota la mandíbula. Per això es diu trigemin. I aquest trigemin porta tota la sensibilitat i també motor de tots els nervis que hi ha a la cara.
1: Clar,
0: Tota.
1: i que
0: Quan
1: n'hi ha
0: estic parlant de
1: molts.
0: tota, bueno, estic parlant de la llengua, estic parlant de les genives, de les dents, tot, absolutament tot. Tot el que et pots imaginar, eh? Clar, arriba un moment que jo no puc ni tan sols parlar. Quan vaig al metge és descriure el que em passa. M'ho diagnostiquen al final perquè pels símptomes. No puc menjar, o sigui, pensa que jo faig 1,86 m aproximadament. Bueno, ara ja m'he fet una mica més petit, suposo,
1: Bueno,
0: amb
1: posa
0: l'edat.
1: 1,85 m, doncs, perquè segueix sent molt alt, l'Iñaki.
0: I el meu pes habitual és 85 quilos. Perdo 20 quilos en poc més d'un mes
1: Ostres.
0: perquè la meva alimentació és fora tothom. No vull que em veieu patir
1: Clar, clar,
0: perquè
1: clar, clar.
0: quan estic menjant, cada vegada que masteu em dono una descarga elèctrica. Però clar, haig de viure.
1: Sí.
0: Gana. Llavors la meva alimentació és amb un got de gazpacho. El gazpacho que m'agrada molt, doncs a mi em dura des d'aquell estiu fins a que m'operen al febrer, imagina't.
1: Uf.
0: 6, 7 mesos. I una palleta, jo
1: Sí,
0: ja
1: sí,
0: vaig
1: sí,
0: intentant no mastegar
1: sí.
0: i puc estar 1 hora i mitja per prendre'm un mig got de gazpacho sense que ningú em miri, sisplau, perquè estic patint i no vull que vosaltres patiu. És el dolor més gran que et pots imaginar. I les persones que ara mateix estan patint la neuràlgia de trigemin han de saber que existeix solució. De vegades es controla amb medicació. En el meu cas era tan agressiva, tan bèstia, que em van haver d'operar. Però hi ha solució. Hi ha solució. Jo tinc imatges molt, molt, molt, molt potents. O sigui, jo recordo que jo visc a un pis que té dues plantes i recordo cada dia pel matí els meus fills, que eren petits llavors, perquè estic parlant de l'any 2017, pujar cada dia a veure'm a l'habitació, a clavar els seus ulls blaus i al moment donar-se la volta i dir «Mama, mama, el papa no pot parlar una
1: Ostres.
0: altra vegada», plorant. O sigui, és molt
1: Ostres.
0: dur i és molt dur per tothom que t'envolta. El malalt s'ha de deixar cuidar. Necessita la família, necessita els amics i necessita, sobretot, els metges. I quan parlo als metges, parlo als metges que estan experimentats en aquesta malaltia, en neuròlegs i neurocirurgians. Perquè jo, des de l'estiu 2007 fins que a mi m'operen, com diuen en castellà, me agarro un clavo ardiente.
1: Clar.
0: I passo, intento fer qualsevol cosa que diuen que em pot fer millorar això. Faig teràpia neural. Ara parlaré una sèrie de coses
1: Sí,
0: que
1: tant i tant.
0: jo respecto, però realment quan tens un nervi, una artèria que està punxant un nervi, tot això que vaig provar no em va servir. Vaig fer reflexologia podal, vaig fer teràpia neural, em vaig omplir d'homeopatia, de boletes. Em van contactar per amics meus amb un fisioterapeuta que deia que podia millorar aquest tema, que és el fisioterapeuta d'un dels millors motoristes que existeix a Espanya, no vull dir el nom, però, o que ha existit a Espanya. Lògicament, arriba un moment que el neuròleg em diu, a veure, Iñaki, me acuerdo que és un neuròleg vasco, me dice, Iñaki, si te quieres gastar el dinero, te lo gastas. Dice, pero ese fisioterapeuta te llega al tallo cerebral y te puede coger esa arteria que tienes que te presiona y sacártelo del nervio. No, ¿verdad? Pues deja ya de hacer el tonto. I al final, doncs, la meva solució, com la medicació no em fa absolutament res, perquè hi ha un

0: Exacte, molt gran. Aquí el tema és que hi ha una artèria, una vena, que el que fa és pressionar aquell
1: Clar.
0: nervi trigemin. I això ho tens potser des de que has nascut. Però els nervis tenen una protecció que es diu mielina. I mentre la mielina existeix, que és com un greix, no?, que protegeix el
1: Sí, fa
0: nervi,
1: com un aïllant, per
0: sí,
1: entendre'ns.
0: l'artèria va donant pam, pam, pam, pam, pam, pam. O la vena, pam, pam. Si és una artèria ja és xungo, perquè desgasta abans la mielina. Fins que arriba un moment que la mielina, doncs, la trenca i llavors hi ha un contacte directe entre l'artèria i el nervi. I això és com dos cables amb la mateixa polaritat que quan toquen fa pumba
1: Chispazo.
0: i et fot un xispazo brutal.
1: Sí.
0: Algunes persones la senten com una descàrrega elèctrica. Jo he sentit les dues coses. De vegades, al tocar-me la cara com una descàrrega elèctrica, però normalment el que senties és com un punyal que t'atravessa
1: Sí.
0: totes les genives. Hi ha solució. El que no pot controlar
1: En medicació.
0: amb la medicació, que sàpiga, hi ha una operació que es diu la descompressió microvascular. Jo tenia tal dolor que cada dia trucava a l'Hospital de Sant Pau i dic, mira, el neurocirurgià i el neuròleg que em van retornar la meva vida van
1: Sí,
0: ser com a neuròleg el doctor Robert Belvis i com a neurocirurgià el Rodrigo Rodríguez Rodríguez, que em feia gràcia el nom
1: home,
0: perquè tenia tres
1: Déu-n'hi-do,
0: R's.
1: tu.
0: Rodrigo Rodríguez Rodríguez, de tres R's
1: Déu-n'hi-do.
0: que li deia jo. Aquests senyors em van retornar la vida. Jo sóc profe, ja saps, i a més em guanyo la vida doncs parlant.
1: I tant.
0: Imagina't, no podia fer res, no
1: Sí, sí,
0: podia
1: sí,
0: parlar.
1: sí.
0: Hi ha una operació que es diu descompressió microvascular, que el que fan, tan fàcil i tan difícil com això, és anar on surt el nervi trigemin, que està pinçat per una artèria o per una vena, i posen un teflon.
1: Val.
0: Així de fàcil.
1: Sí,
0: Per això
1: sí,
0: t'han
1: sí,
0: de fer
1: sí.
0: una craneotomia, clar, han d'arribar allà. O sigui, per això dic tan fàcil i tan difícil.
1: Sí.
0: I aquesta operació, que no és una operació fàcil, encara que a mi el doctor Robert Belvis no em deia, no, és molt fàcil, esto, hacemos un agujerito aquí en el cráneo, entramos, le ponemos un teflón y visto, y ya está,
1: Ja
0: y
1: està,
0: se acabó
1: mira,
0: el dolor.
1: una
0: Bueno,
1: mica de guaplàs i vinga anar fent,
0: això
1: però...
0: tenia alguna complicació, jo vaig tenir algunes complicacions,
1: Clar,
0: de
1: clar.
0: les que no parlaré ara, però em van treure el dolor automàticament.
1: Sí.
0: Cosa que, no sé,
1: Però
0: jo vull dir que...
1: immediatament, és a dir, a la que vas despertar, diguem-ne, de...
0: Mira, hi ha un percentatge d'èxit en aquesta operació, que és la més invasiva, la que té més riscos, lògicament, perquè jo vaig agafar meningitis quirúrgica
1: Clar.
0: i també una pèrdua de líquid cefalorraquídic, que després, en uns mesos, es va solucionar, però treuen el dolor. I
1: Clar,
0: té un
1: clar.
0: percentatge d'èxit d'un 80%.
1: Està molt bé.
0: Llavors, jo cada dia, fixa't com és el dolor, cada dia trucava a l'hospital. Me'n recordo que la secretària de neurocirurgia es deia Núria, com la meva dona, trucava i deia, David, o sigui, deia, Núria, quan em toca, quan em toca, em doneu hora ja, sisplau, em doneu hora.
1: Sí.
0: Cada dia estava desitjant que m'obrissin el cap.
1: Sí.
0: Què et
1: Sí,
0: sembla?
1: és doble onada, no? És a dir, todo al 15, que dic jo.
0: Exactament. I hi ha episodis en què jo em sento culpable amb mi mateix. O sigui, jo tenia data ja el 31 de gener de 2018. Pensa que estem parlant que ni 6 mesos, eh? En 6 mesos ja m'operaven. Això de vegades estan 2 anys amb medicació,
1: Sí,
0: a veure
1: sí,
0: si
1: sí,
0: funciona.
1: sí.
0: La meva
1: Sí,
0: era
1: sí, sí, sí.
0: de quadro, vamos, era brutal, perquè el pobre Robert em veia que no podia parlar, que havia d'escriure quan
1: Sí,
0: anava
1: sí, sí, sí.
0: a la consulta. I m'havien donat episodis a la consulta, o sigui, és que era brutal. Doncs jo me'n recordo que un dels dies ja tenia data i em truca la secretària, la Núria, i em diu, Iñaki, mira, hem de retardar l'operació, no pot ser el 31 de gener, perquè tenim una noia, una nena, que s'ha d'operar d'urgència. Hòstia, jo em vaig emprenyar. Dic, hòstia,
1: Imagina't.
0: esto es una vergüenza, ¿cómo puede ser? No sé què, jo ja tenia fetge, con el dolor que tengo. Clar, després penses,
1: Sí, sí,
0: després,
1: sí, sí.
0: mitja hora més tard, penses i dius, hòstia, podria ser el meu fill, la meva filla,
1: Sí,
0: que té
1: sí,
0: un
1: sí, sí.
0: tumor
1: Sí,
0: i que
1: sí,
0: l'hem
1: sí.
0: d'operar i que és més urgent que el meu. Però el dolor és tan exagerat
1: Tan
0: que en aquell moment,
1: incapacitant.
0: que en aquell, tan incapacitat, et canvia la vida, clar. És
1: Sí,
0: que
1: sí, sí, sí.
0: agafes por a viure. La paraula és aquesta.
1: Ostres.
0: Agafes por a viure. És molt fàcil entrar en depressió. Per això, el meu consell, mira, jo encara que tenia aquest dolor brutal, cada dia m'aixecava i m'anava a la piscina a nedar. A veure si en aquell moment no tenia dolor. I moltes vegades el socorrista m'havia de treure de la piscina perquè em donava una descàrrega i m'havia d'ajudar a sortir
1: Sí, sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: dolor. Però anava, però ho feia, David,
1: Sí,
0: ho
1: sí, sí.
0: feia. I em vaig dedicar a escriure. Quan no tenia dolor, em posava a escriure i d'aquí va sortir el primer llibre aquell.
1: Imagina't.

0: quanto sabeu d'economia, que per això vam parlar tu i jo. És a dir, jo recomano a tots els que estan patint aquesta malaltia que, malgrat que tenen por a viure, això és el que pot passar.
1: Sí,
0: El
1: sí,
0: pitjor
1: sí,
0: que pot
1: sí, sí.
0: passar és tenir por a viure. Saben que s'hi donarà un atac en qualsevol moment del dia, i és molt difícil dir-ho ara, des d'aquí, perquè jo no tinc el dolor, però
1: Clar,
0: jo ho
1: clar, clar,
0: faria.
1: clar.
0: Cada dia anava,
1: Però
0: cada dia anava a la
1: tens el
0: piscina.
1: record i la vivència, que
0: Sí.
1: això ho tens impregnat, no?
0: Sí. I quantes vegades m'havien demanat des del gimnàs una ambulància per anar directament a Sant Pau o al Vall d'Hebron? Moltes vegades, però ho feia cada dia. Ho feia, volia viure. Perquè tenia sempre l'esperança. Jo sabia que em curaria. Sabia que aquesta operació
1: Que
0: em
1: bo.
0: funcionaria. Llavors, jo el que vull és una mica encomanar, no?, a aquest sentiment de d'esperança, no?, d'aquelles persones que pensen que... Perquè és que al final és una malaltia que quan tu no mous la cara, no parles, no fas res, quan estàs dormint, no tens dolor. No tens dolor. Llavors, clar, el cos que et demana estar al llit
1: Dormir.
0: tot el dia, no moure't, no parlar mai, no fer res, no alimentar-te, o sigui, deixar-te anar. I això no ho pots fer, perquè llavors entres segur en depressió. Llavors tens dues malalties: la neuràlgia de trigemin i la depressió. Després, David, quan després de 3-4 mesos, després de l'operació, estem parlant que a mi m'operen a... Jo començo amb els símptomes forts al juny-juliol de 2017 i m'operen al febrer de 2018. Podem dir que al juny de 2008, juliol de 2008, començo a estar ja recuperat. Em quedo amb coses molt bones. Em quedo amb coses molt bones. El meu pare, que ja estava jubilat, quan estava en procés de recuperació, ja després de l'operació, perquè ja et dic que vaig tenir unes
1: Sí,
0: fístules en
1: complicacions.
0: l'orraquídia, perdint una mica de líquid pel nas. Ell cada dia venia a passejar amb mi. Feia un passeig d'una hora, una hora i mitja. Ens preníem una cervesa, jo, que no m'escoltin. No s'ha de fer. Una canyeta
1: una
0: petita.
1: Exclusiva del programa, doncs.
0: Ell m'escoltava amb tranquil·litat i jo l'escoltava amb tranquil·litat, cosa que no havíem fet mai a la vida. Et fa canviar com a persona.
1: Sí.
0: Jo era una persona molt reservada a l'hora de manifestar els meus sentiments. Tu dones per fet, no?, que la família, que els teus fills, que la teva dona, doncs que t'estimen molt. Però
1: Sí.
0: quan estàs en un moment d'aquests
1: Sí.
0: i donen tot per tu,
1: Sí, sí, sí,
0: deixen tot per tu, és quan canvies. I jo mai li deia als meus pares: te quiero mucho, papá, o te quiero mucho, mamá. I en aquell moment ho dic cada dia, si cal,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: I ara també ho dic,
1: jo
0: perquè
1: crec
0: no
1: que...
0: sé quin serà el darrer dia, no?, que li pugui dir.
1: Sí, sí. Al marge d'aquesta experiència, que en el teu cas t'ho fa verbalitzar, no?, allò que ja senties, evidentment, jo crec que és un error que teníem de generacions anteriors, aquesta sequedat a l'hora de transmetre el que sents. Digue-li per què devien pensar que és una debilitat, que no ho és, mil factors. Però el que està comprovadíssim, i és una de les poques coses, certeses, que tenen totes les persones que estan en treballs de cures pal·liatives, etc., és que del que tothom que està a punt de perdre la vida, tothom diu: m'hagués agradat dir més això, l'altre... Per tant, no esperem, ja ho sabem. És una qüestió de a veure, qui no vulgui, però et dic que la gran majoria de gent se sent, no és problema comunicar. I si algú li molesta que li diguis, doncs potser aquesta persona no és tan important, perquè no hi ha res més bonic que dir-se a l'apreci que tens entre les persones. O sigui que totalment d'acord, Iñaki.
0: I tant, mira, l'altre dia estava sentint el Francesc Torralba. Jo el Francesc Torralba el conec perquè, no sé si et sona tu el Francesc Torralba, que va guanyar el Premi Josep Pla fa poc.
1: Sí, sí, sí.
0: Un filòsof, un
1: sí, sí.
0: catedràtic brutal, no? I jo he estat professor de tres fills, bueno, dues filles i un fill del Francesc, i bueno, el conec ahir, sobretot a la mare, que venia més a les reunions. I fa uns anys, per desgràcia, va perdre un fill del que jo havia estat tutor, un fill meravellós, amb 30 i pocs anys,
1: imagina't.
0: Es va matar. I bueno, ell, doncs, bueno, és una persona profundament religiosa, és una persona, doncs, que ha enfrontat, ha encarat això d'una manera, intentant, no?, que aquesta pèrdua, doncs, no el deixés, no?, destrossat de per vida, i sinó que reflexionar i tal. I una de les coses que deia, que jo crec que és totalment, bueno, un encert brutal, és dir: claro, si jo ese dia hubiera sabido

0: que sería el último día que viera a mi hijo, porque me estaba en B. Li hagués dit, li hagués agraït per com ets, pel temps que he estat amb tu, pel que m'has aportat, per ser una persona que m'ha fet més feliç, li hagués dit tot això. I reflexionava i deia, no diguem les coses quan la persona estigui ja... Això deia ell, eh? Això no és meu, o sigui, estic reproduint una mica el que deia ell. No diguem les coses una vegada que estigui ahir a la caixa, perquè allà a la caixa, en aquesta dimensió, ja no en sent. En una altra dimensió segurament sí, però en aquesta dimensió no en sent. Diguem-li quan estigui present, diguem-li quan estigui aquí viu amb nosaltres. No? I jo crec que cada vegada és una malaltia potent com aquestes, no? Et diu, hòstia, és el moment, no?, de valorar aquestes coses, no?
1: Sí, totalment.
0: De valorar tot. I jo, des de que em va passar això, doncs, m'he fet menys tímid, o sigui, no em fa por parlar davant de la gent, ja ho saps tu.
1: Sí, tant.
0: No sé, després d'estar 6 mesos sense poder menjar res, doncs menjar-me un torrent no de Sòria, que la meva mare és la que millor els fa, perquè són de Sòria. Per això, per mi, és una cosa increïble, o sigui, no hi ha res millor al món que menjar un torrent que ha fet ma mare. No sé, o sigui, hi ha certes coses. Prendre'm una cervesa amb els amics és brutal.
1: També és focalitzar en el moment que estàs. És a dir, si ho fas perquè et ve de gust, gaudir-ho al màxim. No estàs sentint culpable perquè, escoltes, que això m'engreixarà. Deixa't estar, la vida és això. Una altra cosa és que l'endemà tu diguis, va, doncs avui em ve de gust fem una mica més dieta perquè em sentiré millor. Però és sempre fer les coses amb un sentit i que aquest sentit sigui de viure.
0: Clar, clar, clar. Jo crec que has de gaudir el moment en què estàs.
1: Sí.
0: I mira, jo hi ha una frase, no?, que aquest manuscrit, que ja et dic que no s'ha publicat.
1: Home, escolta...
0: Tant de bo que es publiqui. Ara, mira, l'altre dia amb la neuròloga em va animar, no?, a enviar aquest manuscrit a alguna editorial a veure si hi ha sort, perquè jo crec que pot ajudar la gent que està passant per aquest moment. Doncs hi ha una cosa que dic, que és que tornar a l'excepcional normalitat. O sigui, anar passejant i que et doni una mica l'aire, no?, del mar. Això, clar, abans era una descarga elèctrica. Ara dius, no, poso la cara, quin aire més bo, no? A poder riure. Tu saps el que és riure sense por que et doni una descarga elèctrica? Perquè, clar, quan rius, tu mous molt la cara.
1: I
0: llavors és prohibit. Riure està prohibit. Tu saps el que és riure sense pensar, que has d'anar en compte, que... Bueno, hi ha coses que donen per fetes, no? Que de vegades, quan et priven d'aquestes coses, te n'adones que són molt més importants, no?, de vegades que coses materials que pensem que tenim, que ens fan feliços, doncs mira, els 4 dies després d'haver-ho comprat. Però hem d'intentar sempre, no sé, jo crec que hem de gaudir les experiències, perquè quan tu tens una experiència, jo estic segur, no?, que com això ho recordes en el temps, et fa més feliç. Et fa més feliç sempre. Quan tu has anat a sopar amb uns amics, tu has passat de conya, han passat 4 anècdotes, passen 5 anys, encara ho recordes, i encara ho tornes a explicar amb els amics i torneu a riure. Aquestes experiències et fan molt més feliç que les coses materials. Jo em compro el millor mòbil del món i 3 dies després ja el tinc. Això no m'aporta ja absolutament res. No em torna a fer feliç. Fa gràcia quan surto de la botiga. 2 dies, 3 dies, però no em torna a fer feliç. En canvi, les experiències sí. Així que els que tenen molta pasta, com a economista optimista, jo els dic que per estressar la dopamina i la serotonina és molt millor que es gastin els diners en viatges, en experiències, més que en coses materials, perquè els hi aproparan una mica més a la felicitat. Bueno, vaya rollo.
1: No, escolta, què rollo. Si aquí és el que ens encanten, aquestes reflexions, perquè és el moment, és el temps per poder-les fer, i jo, seguint aquesta línia, no?, del que comentaves i d'apreciar la vida i el moment, i que no ens haguem de reaccionar quan sigui tard, sinó quan, en qualsevol dia, en tots els dies, a mi les flors porteu-me-les quan estigui viu. El dia que no hi sigui no cal que em porteu flors, que em serà igual. Al contrari, preferiré que la planta segueixi vivint. Jo crec que tenim massa, i això és una opinió personal meva, tenim massa una cultura d'anar als funerals, i quan anem als funerals la persona que és morta ja no hi és. Jo crec que hem de fer aquests cafès, aquestes cerveses que ens deia l'Iñaki, perquè després ja és tard. I els altres, escolta, per un d'allò de, bueno, de respecte, no, és que ja hem fet tard. O sigui, aquella persona l'havíem d'haver trucat el dia abans. I com això, mil coses. Però bueno, això són opinions personals, cadascú que faci el que vulgui, però que queda clar que la vida ens l'hem de gaudir fins a l'últim minut. Així que, Iñaki, moltíssimes gràcies per aquest valent, sincer i necessari testimoni, i tant de bo no només ho puguem escoltar sempre que vulguem en el podcast del programa, sinó ho puguem llegir ben aviat. Així que una abraçada i fins ben aviat, Iñaki.
0: Molt bé, doncs molt bona nit, i sobretot, en especial avui, trasllado una abraçada molt gran a tots aquells que estan patint aquesta malaltia. I el que vull és que sapigueu que no podeu sols amb aquesta malaltia. Mm. Heu de deixar-vos cuidar per la família, per la gent que us estima, i sobretot pels especialistes, que hi ha diferents solucions. La més dràstica va ser la meva. Hi ha gent que no necessita arribar fins aquí. Mm-hmm. Però en tot cas, que sàpiguen que hi ha una solució final, si la medicació no els hi funciona, i si hi ha altres cures que hi ha pel mig, que són menys invasives, tampoc els hi funciona. Hi ha una operació que té un percentatge altíssim d'èxit, i per tant, no perdeu l'esperança, perquè tard o d'hora podeu guanyar aquesta malaltia, o almenys viure amb ella, com faig jo, sense dolor, que és l'objectiu final.
1: Absolutament. Doncs que per molts anys, Iñaki Jiménez Largo, una abraçada ben forta i fins ben aviat.
0: Una abraçada.